Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

hani neredesin aşkım aşkım. Wow. Nerenden nerelerden.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: ¡Paco de móvil!
1: Ràdio Es Castell. Fem poble, fem cultura, fem companyia.

Radios Kestell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.
1: La frisera de l'estiu torna calma i dies curts. Pot ser un pou que no te'n surts, un refugi quan no rius, un viatge, una acampada ple de primeres vegades. Paret seca i tramuntana, és nota serva salada.

de defensar que nosaltres som de Silla d'escostat. Per temàtic o accent maco, postal gratis pels col·legues, és guardar aquesta riquesa de llocs que us venen barat. S'alegria el nostre sou, esquifament o renou. Som els primers on surt el sol i els darrers del 39.

0: és aquesta.
1: Perdona, que ets de Ses Illes?
2: Sí, de Menorca.
1: Ah, Ses Illes, que maca. Jo tinc un amic de Mallorca, el Joan Pere Lluís.
2: No ho conec, és que jo sóc de Menorca.
1: Ah, d'acord. Bueno, jo també vaig estar de petita a veure allò dels cavalls. I de quina part de Menorca ets, tu?
2: D'Aló.
1: Ah, d'Aló, que maco.
2: No, d'Aló, està a mig de Silla.
1: Ah, val, doncs aviam si un dia m'invites i em portes a Sa Macarella.
2: Saps què? Que millor t'aduré a Montgòfera, on hi ha unes bísties que no es cansen.

Focus Daily. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

0: perdón.
1: Radio Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

La mariner, on flors i pescadors naveguen junts en una rumba. Pinta allà on tothom fa el vermut,

Hola, molt bon dia a tothom. Benvingudes i benvinguts. Un diumenge més aquí a la sintonia de Ràdio Municipal Es Castell, que mateix a través del 103.4 de la freqüència modulada, també a través de la pàgina web de l'Ajuntament d'Es Castell, aj-escastell.org, també a través de Alexa i de l'aplicació Radio Garden. Un servidor, en Xavi Llopis, te farà companyia des d'ara a les 10 en punt des de matí fins a les 12 i mitja. Avui, por assuntos personales, m'entenc que anar més prest. Però aquí estem puntuals per oferir-vos aquest diumenge.

podeu fer les vostres peticions. Ja sabeu que aquest programa el fem entre tots i totes, i voleu pues, escoltar qualque cançó o fer, jo què sé, que sigui contar un xiste bon, però, perquè si és flac, l'haurem de suprimir. No, tots els xistes valen. Bons o flacs. Pues 644 67 47 50 67 47 50 644 67 47 50 és el telèfon que podeu deixar missatges per WhatsApp, escrits o de veu, i també ho podeu fer a través del contestador automàtic. Hi ha un secretari que t'atén, bueno, muy amablement. Després, més tard, amb els blocs musicals, en guany, dic, aquesta setmana del 98, podeu fer les vostres cridades telefòniques.

0: diumenge, diumenge d'estiu!
1: Ràdio Castell, 103.4. Tu ràdio. Fem poble, fem comunitat.

Avui sí, sí, és diumenge, per això és diumenge, diumenge d'estiu, i avui cau en dia 12 de juliol de 2026. El sol ha sortit a les 6 i 24 minuts d'avui de matí i se posarà quan passin 12 minuts de les 9 de vespre. La lluna ha sortit a les 3 i 39 de la matinada i se posarà quan hi faltin 9 minuts per les 8 de vespre. Ja que dic que en aquest moment està un fàcil menguant d'uns 9% aproximadament. En aquests moments aquí a Es Castell tenim una temperatura de 28 graus. La temperatura, perdó, la humitat és del 70%, per això que mous un braç i ja està suant. I el vent bufa fluixet, 15 km per hora, de gregal, del nord-est. I pot arribar a ratxes de 35 km, o ha arribat a ser ratxes de 35 km. Ella que dic que s'aigua, de la mà està a una temperatura mitja de 27 graus.

I segons l'Agència Estatal de Meteorologia, SAEMET, avui ens diu que hi haurà intervals nuvolosos, passant a les de matí, a cel poc ennivolat i amb intervals de nuvolats alts, brumes matinals i pols en suspensió. Les temperatures amb pocs canvis, les diurnes amb ascens, ja sobretot a la banda de ponent de la illa, i vent fluix a moderat de component llevant, que bueno, ara en aquests moments estem bufant aquest gregal suau. Però bueno, és aquí, està a Paleste també. Sí que hi ha un avís d'alerta groga per altes temperatures a partir de les 12 del migdia i fins a les 8 del vespre. Estem en aquests dies de calor extrema i mos, avui, per avui, hi ha unes temperatures màximes de 36 graus i unes mínimes de 23 graus.

I aquest 12 de juliol fan festa les Epifanes, també Sant Juan Gualberto i Sant Jason, així com també Santa Marciana. Des d'aquí, des de Ròdies Castell, des del diumenge d'estiu, us volem desitjar a tothom que faci festa, que faci anys, que celebre qualsevol aniversari, moltes, però que moltes felicitats. I a nosaltres us agrada fer-ho amb... com ho diríem? Amb una cançoneta. Així, a ritmo. I avui hem triat aquesta, després us diré per què, també. Si acabar relacionada.

Ai, perdoneu. He tingut que fer una pausa d'hidratació, que sol avui va gros. Saludem a Gertru, que mos acaba d'escriure, i també a Juana Plaza, que fa una estoneta també mos ha escrit i mos ha demanat una cançó. També pots fer el mateix. Anem amb un pot de publi de la ràdio.

aquí ja la plaça de les Esplanades Castell ja té color a festa, eh? Ja hi ha l'escenari, bueno, jo estic muntat la setmana passada, ara ja hi ha les grades, també hem vist un poc de fira ja col·locada, no sé si no obert o no, però està ja col·locat, que encara falta cosa, eh? Ha sonat la promoció del Rato del Buen Gusto d'en Cristóbal i fa uns dies que no pot venir perquè per problemes tècnics no pot fer el programa, però molt prest el tindrem per aquí de nou amb els seus espais. I aquesta gent que sonaran ara...

Ràdio Es Castell, 103.4. Tu ràdio. Fem poble, fem companyia.

poetsjes speelt daar hij. Weinig als waan, Yoshi Fara, I Vispra, waan, actual, I Pusquet, I Vispra. Als Margalal en Racinto Farial. Els Yoshi Fara feia molta estona que no havien vingut a Menorca i segur, segur que vam fer ballar i riure a més d'un i a més d'una. Bueno, i no diguem, es vine als band, amb en Colau al frente, i ses ballades i riures també en Espel de Gai. Continues aquí a la sintonia de Ràdio Municipal Es Castell en el 103.4 de freqüència modulada. Se'ls diu menja, diumenge d'estiu. I ara res, amb uns segonets obrirem el telèfon de la ràdio 972-368-563 per acollir les vostres peticions. Ja sabeu que també ho pots fer a través del mòbil, en aquest cas el 644-774-750, on hi ha un contestador automàtic, i si no, a través del WhatsApp, els vostres missatges d'escrits o de veu. I anem ja amb aquest primer bloc musical, on aprofitarem per recollir les cridades. Aquesta setmana fem un any enrere, quan anem a 1998, i començarem amb un tema que va rodar molt i que quasi és que posàvem música. Estem cansats de posar-la, que cada dos per tres havia que posar-la, però no deixava de ser un gran tema que també va ser la banda sonora d'una gran pel·lícula. Ja ensumau que pot ser. Ara sona. Sí, Celine Dion, amb aquest tema de la banda sonora de la pel·lícula Titanic, My Heart Will Go On, ha encetat aquest bloc d'avui, d'aquest 12 de juliol. Us recordo que avui un servidor a les 12 i mig en té que anar, però aquí de moment queden dues horetes. Ara el telèfon.

Ell era Alejandro Sanz amb aquest tema Amiga, que sonava també el 98 i ara ei, són els Pets. Bon dia. Et record que aquest temps el tens per telefonar al 973-686-2563 i si vols fer la teva salutació o petició. Tenen ja aquesta i una altra cançó.

I anem ja a les primeres peticions del dia d'avui. La Marca Lombarte ens demanava un tema de Marfil. Espero que aquesta sigui la que m'has demanat. Allà és Amore di Sale, aquí hi ha una varietat italiana. Jo ho vol dedicar a tothom, a tota l'audiència de la ràdio.

Julio Iglesias amb aquest tema titulat Río Rebelde. Us el demanava a Juana Plaza, a Juana Bonsmir, per tota l'audiència.

Sí, sí, sí, ja són aquí les festes de Sant Jaume, les festes del castell. Anem a fer un pot de repassó del programa de festes pues per aquests dies. Començant per avui, diumenge, dia 12 de juliol, a les 9:30, Festival Siempre Salón, a Cala Corp, a les 9:30. Per demà dilluns, dia 13 de juliol, hi ha previst a partir de les 7 de capvespre tallers en família, taller de cavallers de festes a càrrec de Bota i Juga, i serà a la plaça de l'Esplanada. També tindrà lloc a la zona de vianants de dalt Cales Fonts, el mercat de nit, entre les 7:30 des de capvespre i la 1 de la matinada. I davant el bar de l'Associació de Veïns i del Centre de Cultura, hi haurà actuacions en la Music Under the Moonlight a partir de les 9 i fins a les 11. O sigui que demà entretingut és fosquet, eh? Dimarts, dia 14 de juliol, a les 6 de capvespre, un taller familiar. Aprèn a fer una coca de festes, la tradicional coca bamba, amb la cooperativa d'Escamp, i serà la sala polivalenta del Sorellet, ja que dic que les places són limitades. Inscripció prèvia és en el 679-872-484. Aquest mateix dia, dimarts que ve, dia 14, a les 8 del vespre, inauguració de l'exposició de pintura Peixos, Peces, Fish, Poissons de Martí Sant Celoni. Martí Sant Celoni és pintor. En l'horari següent, dilluns, dijous, divendres, dissabtes i diumenges, de les 10:30 a la 1:30 i de les 5:30 a les 8:30. Això serà fins inicis d'agost, eh? Des de 14 de juliol fins a inicis d'agost, a Talassa, en el Centre de Patrimoni Marítim de Menorca, en el camí de les escoles. I també dimarts, a partir de les 10 del vespre, hi ha la plaça de l'Esplanada, actuació del grup Los Chaveas. Continuem amb més activitats per aquesta setmana. Dimecres, dia 15 de juliol, a les 7:30 des de capvespre, la colla de geganters i grallers del castell vestiran en Jaume i na Roser, acompanyats per les colles convidades de Menorca, i això serà a la plaça de l'Esplanada. A les 8 del vespre, i organitzat per el Club de Jubilats del Castell, tradicional xocolatada amenitzada per mà a mà a la plaça del Mercat. Bueno, anem ja a dijous, dia 16 de juliol, a les 6:30 des de capvespre, exposició de capgrossos i gegants. Tots els fiets i fietes que tinguin un gegant o capgross el poden dur a l'exposició, a les 6:30 fins a les 8:30 a la sala polivalenta Solellet. A les 7 de capvespre de dijous, dia 7 de juliol, tallers en família, taller de plomalls, de festes, a càrrec de Bota i Juga. Serà a la plaça de l'Esplanada. I també a partir de les 8 del vespre, gran festa de l'esport, entrega de premis i torrada, amenitzat per un DJ convidat a la sala Cala Corp. Més activitats. Anem a divendres, dia 17 de juliol, a partir de les 5 des de capvespre fins a les 10, 3x3 de bàsquet, Sant Jaume 2026, segon serà en el Poliesportiu Municipal del Castell. Si us voleu inscriure, no sé si jugueu a temps, però jo dic el nombre, 464, organitzat per el Club Bàsquet del Castell. I també organitzar per el Club de Bàsquet del Castell la secció de pàdel de les 5 a les 10, torneig de pàdel Sant Jaume 2026, les pistes de pàdel de la zona esportiva Sergi Llull, inscripcions en el Club de Pàdel del Castell fins dia 15 de juliol. Encara hi som a temps. A les 6:30, divendres 17 de juliol, exposició de capgrossos gegants. Tots els fiets i fietes que tinguin un gegant o capgross el poden dur a l'exposició.
de les 6 i mitja a les 8 i mitja a la sala polivalenta de Solet. I divendres, també, dia 17 de juliol, a partir de les 10 i mitja del vespre, actuació amb el grup Avalanche, l'energètic nou projecte musical d'Isaac Mascaró, Nevado. Això serà a la plaça de l'Esplanada. I ja d'aquí prop d'una setmana, dia 18 i sabte que ve, a partir de les 4 des de que vespre, torneig de tir al plat a Sant Jaume 2026, Compaq Sporting a la Torre Nova del Rei, organitzat per José Cabrera, Andrés Fernández i Ricardo Olivera. A partir de les 5 des de que vespre i fins a les 10, torneig de pàdel Sant Jaume.

I anem amb les activitats de diumenge, que ve dia de 9 de juliol. A les 8 de matí, torneig de tir al plat, Sant Jaume 2026, com dèiem, en Compact Sporting, a la Torre Nova del Rei, organitzada per José Cabrera, Andrés Fernández i Ricardo Olivera. A partir de les 6 de capvespre. Aquest diumenge 18 de juliol, 19 de juliol, o sigui, la setmana que ve, processó des de la parròquia del Roser fins a l'església anglicana per celebrar Santa Margarita amb l'escor del col·legi Sidney Sussex de Cambridge, Anglaterra. Organitza l'església anglicana. I diumenge, a les 10 del vespre, espectacle amb Dani García, còmic i monologuista a la plaça de l'Esplanada. Totes les són activitats previstes en el programa de festes de Sant Jaume d'aquí, del castell, d'ara aquest 2026. Així que si teniu ganes de festa, ja ho sabeu.

11 i mitja des de matí, sintonia de Ràdio Castell, diumenge d'estiu. Avui, de quina horeta m'entenc que anar, a les 12 i mitja, tancarem paradeta. Després ja a partir de les 4, hi haurà en Santi, seguir amb Famosos en l'emissora. Ja ho sabeu que en Cristóbal té problemes tècnics i no pot fer els seus espais. Així que ara, 11 i mitja, encetam el segon bloc d'aquestes cançons de l'any 98 i començam amb un tema de Jarabe de Palo, titulat Depende.

I continuem amb més cosetes i més musiqueta aquí a la ràdio. A veure si després me dona temps i mos explic per a què hem posat aquella cançó del Color Esperanza. Bueno, mos ho puc dir ara, eh? Que avui, dia 12 de juliol, és el Dia Mundial de l'Esperança. I també és el Dia Internacional de la Lluita contra les Tormentes d'Arena i de Pols. Nosaltres tenim un poc de pols en suspensió, mos diuen. I sense voler-ho, mira què sonarà ara. La Tormenta, d'anar Pastora Soler.

I després d'Ana Pastora Soler, mos arriba en Camilo Sesto amb aquest tema Vivir Así és Morir d'Amor. Des d'aquí també enviem una salutació a en Nini Mercadal, que fa dies que no l'escolt, i també que viu a prop, a la Celeste. Una abraçada. Saludos.

en David Bisbal i una rosa d'Espanya, mos cantant aquest tema. Vivir lo nuestro, que està telefonant a Celeste. Us diu que té molta calor, té un ventilador a tope. I mos desitja una molt bona setmana a tothom, a la fresca.

I veus que en aquests moments aquí a Es Castell tenim una temperatura de 30 graus. Sumitat, així no és com la temperatura, ha pujat 2 graus. Sumitat ha baixat un 10%. Estem en el 60% en aquests moments. I el vent també ha girat una mica cap a llevant i bufa igual, uns 15 km hora, en col carratge de 35 km hora. La recomanació, com dèiem, a partir de ja i fins a les 8 de capvespre hi ha aquesta alerta groga que ens informa l'Agència Estatal de Meteorologia i ens recomana, sobretot, estar a redós a les hores aquestes principals de sol i sobretot amb aquesta alerta groga. Sobretot també beure aigua en que no tingui set. I evidentment fer activitats d'aquestes super estressants i super cansades dins aquestes hores. Ara és per estar a redossa, a ombra, amb el ventilador, amb l'aire condicionat, però tampoc no el posis a 18 graus perquè te congelaràs si hauràs de treure la bufanda. A 24, 25, et ja ve prou.

Continues aquí, ha anat diumenge, diumenge d'estiu. Fins a les 12 i mitja avui, eh? I haurem de retrasar una mica. Però aquí, mentre arribin les 12 i mitja, musiqueta, ara arriba Manolo Tena, Sangre Española.

Nosaltres continuem, sí, sí, amb més música, tal. En aquest cas, ells són els Bee Gees amb aquest Saturday Night Fever. D'aquelles cançons que passen els anys i encara aguanten.

aquí sonant Catherine and the Waves amb aquest Walking on Sunshine. Cosa que no hem de fer, anar sol. Poc. Sabeu que hi ha una aplicació que mos informa de ses meduses o dels bors que hi pugui haver a ses nostres platges? A ibmeteo.com podreu trobar aquesta aplicació, on també mos dona informació dels temps i dels vents i de tot. Però hi ha una part que diu meduses, bors a Balears. I, per exemple, ara cliques a Menorca i te diu que, bueno, tu ho pots, o sigui, una vegada tens aplicació, tu pots fer apuntar, mira, ara som, jo que sé, Esgrau, i allà, bors, pots apuntar, a l'Esgrau n'hi ha, o n'hi ha molts, o n'hi ha pocs, o just n'hi ha qualcun, doncs pues, tu ho pots posar i així ja queda informat per tot el dia per al resto de la gent que se vulgui informar. I en aquest moment, la informació que hi ha és a Son Xuriguer. Ens diu que a Son Xuriguer no n'hi ha. O sigui, algú ha anat a Son Xuriguer, ha anat a la platja i no n'ha trobat. I diu, pues aquí no n'hi ha. Pues tu em pots anar a fer una sota i no tenir cap por de ses meduses. Que trobes, eh? ibmeteo.com.

aquest tema titulat Dai Dai de na Shakira s'ha postulat com a una de les cançons d'estiu. Ara ja no deim sa cançó, sinó que en surten vàries. Si no és com podria ser a la barbacoa, segurament devia ser cançó d'estiu a principis del 2000, en el 26 i ja alguns altres anteriors. No tot sola, n'hi ha una. N'hi ha

sí, ara arribes hora de partir. Avui m'han tingut que fer un poc més curt de lo normal, però, bueno, compromisos familiares fan que avui pues, no hi pugui ser tot el temps. Ah, bueno, la setmana que ve, puntuals, diumenge, dia de nouja de juliol, aquí. Desig que tingueu una molt bona setmana, que no patigueu molta calor, que intenteu beure molt, beure aigua, i a rodossa, a ombra. Així que de tant en tant una pausa d'hidratació no va malament. L'ho dit, porteu-vos bé la setmana que ve, ens tornem a trobar aquí.

0: Ràdios Castell. .4 de sa freqüència modulada.
1: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves
2: però l'alarma segueix sonant.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

I molt bones tardes, molt bon que vespre, estimada audiència d'aquest 103.4 de sa freqüència modulada emissora municipal Ràdios Castell. Molt bon que vespre. Seguim amb ses emissions locals de Ràdios Castell, sa emissora municipal més oriental del país, sa única emissora municipal de Silla de Menorca, que se pot sintonitzar amb aquesta freqüència, però també per internet. Ja saben, en l'aplicació Radio Garden o entrant a la pàgina web de l'estalentíssim Ajuntament del Castell. Estem ja en aquest segon diumenge del mes de juliol d'aquest 2026. Avui dia 12. 12 de juliol. Un diumenge que ha començat amb bona programació. El nostre company en Xavi Llopis i el seu programa de diumenge a diumenge. I avui no hem pogut comptar amb la presència radiofònica d'en Cristóbal Obregón, com ja fa dies, per poemes tècnics. Però poemes tècnics que, bueno, no tenen que veure en sa emissora. Bueno, esperem que molt prest puguem disfrutar i gaudir dels espais d'en Cristóbal Obregón. I ara, quan són les 3, ja queden molt pocs minuts per arribar a les 3 i 10, seguirem amb la programació d'avui i ens adelantam una hora del nostre programa. Però en aquests moments ja dona inici el programa Famosos i l'emissora, programa d'entreteniment que presenta el servidor de vostè, Santiago Seguí Torres. Santi Seguí, com ja vaig dir, han estat unes setmanes que no han emitit per motius laborals, però bueno, ja ho saben vostès, com cada any ho tenim d'aquesta manera, però bueno, no tots seguim emitint les setmanes que podem. I tornem a estar amb tots vostès després d'aquestes 3 setmanes de no sé qui físicament. Però sí que ho hem fet des de casa, escoltant amb el pinganillo, amb el nostre aparato de ràdio, els espais que s'han anat imitiguent aquestes passades setmanes. Bueno, i va arribar a l'estiu. I com vam fer en el darrer programa, van xerrar de la nit més curta de l'any, la nit del foc, la nit dels festers, la nit dels bujors i les canyes verdes, les festes de Sant Joan de Ciutadella de Menorca i aquesta festa de Sant Joan Bautista que se celebra tota la part del Mediterrani. Ha començat l'estiu, ha començat el solsticio de verano, que va ser el tema que van tocar en el darrer programa. I amb l'arribada de l'estiu, com és habitual, hi ha un canvi de sintonia que ens acompanyarà el que queda d'estiu, juliol, agost i setembre, fins que arribi la tardor, aquesta sintonia d'en Phil Collins, la sintonia d'estiu d'aquest programa. I deixant de banda la conquista del paraíso 1492 fins que comenci la tardor, l'otoño. La sintonia que ens acompanya el resto de l'any. Sintonia d'estiu, perquè aquest programa no se'n va de vacacions, segueix imitiguent els diumenges que sigui possible, com ja fa anys que ho fem d'aquesta manera, i fem aquests programes extra verano, extra estiu. Així després començam aquest programa de Famosos i l'emissora. Saludos cordials de qui ens acompanyarà a partir d'ara. Benvinguts, ben arribats. Estan escoltant el programa Famosos i l'emissora extra verano 2026 en Santiago Seguí Torres, en els mandos i a la direcció.

I Molen abans apartat de ses felicitacions i sa santoral per aquesta pròxima setmana que començarà demà. Demà dilluns, dia 13 de juliol, i acabarem la setmana amb el diumenge 19 de juliol del 2026. Seguim amb el temps ordinari. Demà dilluns, 13 de juliol, faran festa Sant Enrique, rei o emperador. Santa Teresa de Jesús de los Andes, virgen. Sant Silas, Sant Endres i el Beato Jacobo de Barasés. Dimarts, dia 14, Sant Camilo, presbítero. Sant Francisco Solano, presbítero. Santa Tuscana i el Beato Mariano de Ouse, presbítero. Dimecres, dia 15, Sant Buenaventura, obispo. Sant Pompilio Maria Pirroti, presbítero. Sant Vladimiro i la Beata Ana Maria Jabouei. Dijous, dia 16 de juliol, Nuestra Senyora del Carmen. Santa Reinilda, Sant Grimaldo i Gondulfo, màrtires. Divendres, dia 17, Santa Justa i Santa Rufina, vírgenes i màrtires. Santa Marcelina, virgen, Sant Alejo i Sant Jacinto, màrtir. I dissabte, dia 18, serà Sant Federico, obispo. Felicitam en el nostre radioient, en Fede, Navarro. Sant Bartolomé de los Mártires, Sant Arnulfo, obispo, Santa Teodosia, màrtir, i Sant Bruno, obispo. I acabarem amb el diumenge dia de nou, que serà Santa Aurea de Córdoba, virgen i màrtir, Sant Bernoldo, obispo, Sant Apafras i Santa Macrina, virgen. Pues moltes felicitats a tots els qui fareu festa aquesta setmana amb aquests sants i santes, que cada dia hi ha moltíssims a la santoral, i a tots els qui celebreu cumpleaños o un dia important d'aquesta setmana, moltíssimes felicitats. Yeah.

Bueno, i ara m'anem amb una altra secció habitual que solem fer en el programa després de passar llistes a Santoral de la setmana, que vindrà nova. M'anem en l'apartat de l'agenda, a Rincó de la Cultura, l'agenda cultural.

activitats del poble del Castell. Seguim desbrinant les activitats que estan incluïdes dins el programa oficial de les festes de Sant Jaume del Castell 2026. Monarem en la programació d'aquesta pròxima setmana. O sigui, anem amb la programació del programa de festes que van des del dilluns dia 13 fins el diumenge 19 de juliol.

Avui diumenge, dia 12 de juliol, a partir de les 9 del vespre, et hi recordem que hi haurà l'espectacle Festival Siempre Salón a Cala Corp. Demà dilluns, dia 13 de juliol, a les 7 del vespre, tallers en família, tallers de cavallets, de festes a cada del grup Bota i Juga a la plaça Esplanada. De 7 i mitja a 1 de la matinada, mercat de nit a la zona de dalt, Cales Fonts. I de les 9 a les 11, músic Under de Moulint, amb el bar d'associació de veïns i el centre de cultura. Dimarts, dia 14 de juliol, a les 6 del vespre, taller familiar Apren a fer una coca de festes a la cooperativa del camp, la sala polivalenta Xudollet, on hi haurà per apuntar-se unes places limitades fent una inscripció telefonant en el 679 872 484. A les 8, inauguració de l'exposició Pintures, Peixos, Peces de Matías Sansaloni, que es podrà visitar dilluns, dijous i divendres, dissabte i diumenges, de les 10 i mitja a la 1 i mitja de matins i de 5 i mitja a 8 i mitja fins que comenci l'agost. Serà a Talassa, Centre de Patrimoni Marítim de Menorca, carrer Camí de les Escoles. Dimarts, dia 14 de juliol, a partir de les 10 del vespre, actuació del grup Los Chaveos a la plaça Esplanada. Passam en el dimecres, dia 15 de juliol, a partir de les 7 i mitja, la colla de geganters i gallers del castell vestiran en en Jaume i en Roser, acompanyats per les colles convidades de resto de pobles de Menorca a la plaça Esplanada. A les 8, tradicional xocolatada amenissada per el grup Mà a Mà, a la plaça Desmercat, amb el grup de jubilats del castell. Dijous, dia 16, a les 6 i mitja, exposició de capgrossos, o sigui, cabeçudos i gegants. Tots els fiets i fietes que tinguin un gegant o un capgross el poden dur a l'exposició. L'exposició serà de 6 i mitja a 8 i mitja a la sala polivalenta Xulellet. A les 7, taller en família, taller de plomeros, de festes amb el grup Bota i Juga, a la plaça Esplanada. I a les 10, gran festa de l'esport, entrega de premis i torrada amenissada per el DJ convidat a Cala Corp. Divendres, dia 17 de juliol, de les 5 a les 9 del vespre, 3x3 bàsquet Sant Jaume, en el Polideportiu Municipal del Castell, amb les inscripcions en el telèfon 648-970-464. Organitza el Club de Bàsquet del Castell. De les 5 a les 10, torneig de pàdel Sant Jaume, a les pistes de pàdel de la zona esportiva Sergi Llull. Inscripcions del Club de Pàdel del Castell fins dia 15 de juliol. Organitza el Club de Bàsquet del Castell, secció de pàdel. A les 6 i mitja, segona jornada de l'exposició de cabeçudos, cagrossos, gegants, per tots els fiets i fietes, la sala polivalenta, xurellet, de 6 i mitja a 8 i mitja. I a partir de les 10 i mitja del vespre, hi haurà actuació del grup Avalanche, projecte musical de Nissan Mascaró Nevado a la plaça Esplanada. Dissabte, dia 18 de juliol, a les 4 del vespre, torneig de tiro al plato Sant Jaume 2026. A la Torre Nova del Rei, organitzen José Cabrera i Andrés Fernández i en Ricardo Olivera. De 5 a 10, dissabte, dia 18, torneig de pàdel Sant Jaume a les pistes de pàdel de la zona esportiva de Sergi Llull. A les 19:40, per a carrers dels cabeçudos o dels cagrossos del castell, acompanyats per el gegant Sant Jaume i Narraser, que acompanyats per els grellers faran una passejada fins a arribar a l'esplanada on el gegant Sant Jaume i Narraser faran esbai. Seguidament, d'aquesta manera comença els actes des que vespre del dia d'Esparagó. A continuació, se farà el nombrament des Castellufa i Santidat de Sany. Seguidament, Esparagó de festes a càrrec d'Antoni Sanz Cardona, és Fabioler. I després d'Esparagó tindrà lloc a sopar de veïns del castell a Cala Corp, amenissat per Nerva Pons Trio i el grup Huracán. Diumenge, dia 9 de juliol, a les 8 des de matí, torneix Tiro al Prato, Sant Jaume 2026, a la Torre Nova, segona edició. I a les 6 des que vespre, diumenge dia de 9, a les 6 des que vespre, processó des de la parròquia del Roser fins a l'església anglicana de Santa Margarita per celebrar la festa de Santa Margarita, que serà dia 20 de juliol. Comptaran amb el coro del Col·legi de Sydney Sussex de Cambridge, Anglaterra.
Organitza la processó de Santa Margarita, l'Iglesia Anglicana del Castell. I a les 10 del vespre, diumenge dia de 9 de juliol, hi haurà un espectacle amb Dani García de monòlogos a la plaça Esplanada. Bueno, això són els actes per aquesta pròxima setmana, allà per tots els guts. I ja ho saben, la programació oficial del programa de les festes de Sant Jaume del Castell del 2026, que ja fa dies que va arrencar la programació. Van començar el dia 3 de juliol. O sigui, van començar un divendres, primer divendres de mes.

Bueno, després d'haver comentat la programació festiva d'Espava del Castell per aquesta pròxima setmana, m'anem a continuar amb l'apartat d'agenda, que ve carregada perquè estem a l'estiu. Aquest estiu del 2026, dins el mes de juliol, dissabte de la setmana que ve, dissabte dia 18, diumenge dia 19 i dilluns dia 20 de juliol són les festes de Mercadal, les festes de Sant Martí de Tous. Molt bones festes en el poble de Mercadal per la setmana que ve a tots els mercadalencs i mercadalenques. Molt bones festes de Sant Martí la setmana que ve. Són les festes. Activitats a la ciutat de Mou. Dissabtes vespre, mercat de nit, a la zona de l'autoritat portuària d'Esport de Mou. A partir de les 8, fins a les 11:30 i a partir de les 9:30, música en directe.

Dijous, dia 16 de juliol del 2026, en Esport de Mó, a la zona de l'Esmó i de l'autoritat portuària, hi haurà a partir de les 6 i mitja castells inxables. A les 7 i mitja, els gegants de Llumassana es debaixaran en Esport de Mó, acompanyats per Xaxaranga i Do Si. Des de la plaça del Carme fins a Esmoi de la autoritat portuària. I a les 8 i quart, actuació de Slupo Pinyeta Pinyol en Esmoi de la autoritat portuària.

Programació del Teatre Principal de Mo i de Menorca per aquest mes de juliol. Dijous, dia 16 de juliol, companyia Marco Flores, un gran ballador i coreografista, arriba a Mo per presentar la seva darrera proposta, espectacle de dansa flamenca. Això serà dijous, dia 16, a partir de les 8:30, en el Teatre Principal de Mo i de Menorca. I finalment, dijous, dia 30 de juliol, a les 8:30, na Maria del Mar Bonet actuarà en el principal, on presentarà el seu darrer àlbum, L'aigua no cansa.

Dissabte, dia 18 de juliol, en Esport de Molt se celebrarà la festa de la Mare de Déu del Carme, perquè la Mare de Déu del Carme, com he dit, serà el pròxim dia 16, aquest dijous d'aquesta pròxima setmana, dia 16 de juliol del 2026, la festivitat de Nostra Senyora del Carmen, i se commemorarà, ahir es va fer Ciutadella, dijous se fa Fornells, i a Mo es passen el dissabte de la setmana que ve, o sigui, dia 18. El programa és el següent. A partir de les 8, processó de ses barques, que acompanyaran l'embarcació que serà la que portarà la imatge de la Mare del Carme, que surt des de la capella de l'estació naval. A partir de les 8, concert de la banda de música de Mo, que estarà situada a la zona de l'autoritat portuària davant la costa de ses voltes. De les 8 a les 9 i mitja, espai de castells inxables amb el grup Bota i Juga. I a les 9, cançó menorquina i marinera amb la Joana Pons i les seves guitarres. Bueno, ja ho saben, dissabte, dia 18 de juliol, allà la festa de Nostra Senyora del Carme en Esport de Molt.

I acabem amb les darreres activitats de la ciutat de Mol. Es dijous, a partir de les 8:30, en el pati del claustre del Carme de Mol, hi ha ballades a la plaça amb el grup folclòric Rebost. És una manera de donar a conèixer el ball menorquí a tothom que assisteix es dijous, a partir de les 8:30, en el pati del claustre del Carme de Mol. Ballades a la plaça amb el grup folclòric Rebost. També és dimarts, a partir de les 8:30, fins a les 11:30, nits de música al carrer. Organitza l'Ajuntament de Mol, la col·laboració també dels comerciants del centre. I se farà fins dia 25 d'agost. I també tenim nits de música es divendres a partir de les 9, fins a les 10:30, a la plaça Constitució, fins a finals d'agost. Bueno, i posant punt i final en aquest apartat de Rincó de la Cultura, l'agenda cultural que han comentat activitats del poble del Castell, del poble del Mercadal, de la ciutat de Mol. Moltes gràcies per l'atenció.

I contigo el nostre col·laborador, en Joan Barceló. Dia que passa en campany i ja dum els primers 12 dies del mes de juliol. La calor no s'apreta. A base d'aigua fresca, gelats, refrescos, ventiladors, aire acondicionado i el nostre tradicional ventall, pues fem el que podem per poder superar aquest estiu. Però que no falti un bon ventilador. El ventilador, los Manolos. ¡Ay, quina calor!

patir un mes de juny que no es va dir adeu, i ja van començar el mes de juliol. El mes de juliol que va començar el passat dimecres dia 1 i que acabarà en divendres 31 de juliol. El mes de juliol, que és el mes dedicat a la Mare Déu del Carme i a l'apòstol Santiago el Mayor, ja que dins aquest mes trobem les dues festivitats respectives. I allà en les noches, l'aurora i el rocío, i el misensuel. El mes de juliol, que a Catalunya comença oficialment la cantada d'havaneres, acompanyades, com és tradició, per un bon ron cremat. Havaneres.

El mes de juliol comencen vacacions d'estiu. Les platges s'ompiran de gom a gom. Llargues caravanes per les carreteres. Se demana paciència i precaució. Festes, música, tradició i habaneres.

i segueix la gran feina per la gent del camp. El mes de juny, passat va començar el temps de segar, que continuarà el mes de juliol, fins que arribi la festa de les acaballes. I quan arribi el mes d'agost, les mesurades.

0: un mes de juliol que no s'han trobat també pues, festes multitudinàries. El passat 6 de juliol, en dilluns, se disparava xupinasso des d'un dels balcons de l'Ajuntament de Pamplona. Començava d'aquesta manera les festes multitudinàries de Sant Fermín, que acabaran aquest pròxim dimarts, dia 14, a la mitjanit, amb el canto del pobre de mi. Un any més han arribat les festes de Sant Fermín, del 7 al 14 de juliol. El dia 9 de juliol, Ciutadella de Menorca va commemorar aquesta festa, bueno, això de festa són un poc lleig, però aquesta commemoració del 9 de juliol, on se recorda l'any de sa desgràcia. Ciutadella va sofrir l'atac dels pirates turcs. Així ho recorda sa piràmide o s'obelisco de sa plaça d'Esbon. Un any més, el 9 de juliol a Ciutadella de Menorca. I el passat 10 de juliol es va celebrar la festivitat de Sant Cristòfol, Sant Cristòbal Màrtir. Cristòbal, que vol dir portador de Cristo, el sant patró del poble del Mitjor Gran, en sa processó, en sa seva relíquia i en sa seva imatge. Sa benedicció de cotxos, ja que és patró dels conductors. I es dematí una bona diana que despertava en els mitjorners i mitjorneres en sa banda de tambons i cornetes. Sant Cristòfol, que va ser el passat 10 de juliol, divendres passat. Mentre el Mitjor Gran celebrava la seva festa de Sant Cristòfol de Sant, a molts de puestos de Menorca, la festa de Sant Cristòfol no us deixava un bon paroles forn, no us deixava caragolins i una bona coca d'ubercoc.
1: Què t'importa que te ame?
0: I seguim passant dies, dies que passen, any que empeny, mes de juliol que ha començat i abans.

0: Menorca un estiu més, en Sant Joan. Per tant, és temps de coca, bamba i xocolati. O ensaïmada.
1: Que al mirar-les són tan belles, nos alegren...
0: Un estiu més, en ses nostres costums i tradicions, com seure a la fresca, com disfrutar d'aigua fresca amb un ratxolinet d'anís amb es cànter. I per què no, si és possible, un bon got d'aigua fresca amb una dolça.

I bueno, dins el mes de juliol, després d'haver celebrat la festa de Sant Pere, antic sant protector de la gent de la mà i dels pescadors, conjunt amb Sant Telmo, Sant Telm, arriba el 16 de juliol Nuestra Señora del Carmen, la estrella de los mares, és la patrona de l'Armada espanyola i també de la gent de la mà, de l'Armada Mercante. Nuestra Señora del Carmen, la Virgen del Carmen. Aquesta advocació de Maria, que té lloc cada 16 de juliol, coneguda també com la Santíssima Maria del Monte Carmelo, Monte Carmelo situado en Tierra Santa. Según cuenta una tradición o una curiosidad, cuentan que la Virgen del Carmen libera las almas del purgatorio, especialmente si estas llevan el escapulario o llevaron el escapulario a lo largo de su vida.

com han dit, la parròquia de Nostra Senyora del Carme de Mó, al llarg de diversos dies, té escambril o escamarino de la imatge de la Mà de Déu, que està situada a l'altar major, a la disposició dels fidels que la vulguin venerar. I com he dit, el dia de la seva festa, a les 8, hi haurà la missa titular i una bereneta, ja que és la festa titular de la parròquia.

Un grup de senyores, conegudes com ses camareres de la Mareu del Carme de sa parròquia de Mó, són ses encarregades dies santes de sa festa desmanteniment de sa imatge. Elles són ses qui se'n cuiden de sa seva indumentària i de que pues mai li falti aquest esplendor d'aquesta magnífica imatge, aquest sa patrona de sa gent de la mà, dels pescadors i de sa parròquia. Homenatge a sa gent de la mà, ja que aquesta advocació de Maria, des de temps immemorial, ha estat invocada contra ses tragèdies i ses tempestats. Igualment, sabem que la festivitat de la Mare del Carme és una festa moderna, ja que, torno a repetir, que l'antic sant patró dels pescadors sempre ha estat Sant Pere. I Sant Elmo, Sant Elm. Però sí, la Mare del Carme també és una advocació mariana molt venerada per sa gent de la mà, especialment per sa armada espanyola.

Pues volem felicitar a tota la gent de la mar, a tots els marinos, a tots els mariners, a tots els membres de l'Armada Espanyola i l'Armada Mercant, a totes les persones que tenen el nom de Carmen o Maria del Carmen, que celebraran la seva festa aquesta pròxima setmana, i a totes aquestes persones que veneren o que han venerat durant tota la seva vida a l'Estrella de los Mares, la Virgen del Carmen. Aquesta pròxima setmana arriba a la seva festa, i torno a repetir que és la festa titular de la parròquia de Nostra Senyora del Carme de Mó. Acabarem aquest petit homenatge a l'Estrella de los Mares i a la seva festa, amb aquestes festes marineres, amb aquestes processons marineres que se faran i que s'han fet ja a Ciutadella, que se faran a Fornells i se farà a Mó la setmana que ve, i a tots aquests pobles del Mediterrani i a tots aquests pobles mariners que tenen port celebrant la seva festa en honor a la Virgen del Carmen. Acabarem amb el cant emotiu de la Salve Marinera.

Bueno, fins aquí aquest comentari que hem fet sobre la pròxima festivitat de Nostra Senyora del Carme, que serà dia 16 de juliol, patrona de l'Armada Espanyola, de l'Armada Mercant, dels pescadors, de la gent de la mar i de totes les senyores que duen el seu nom.

No, tot seguim amb aquest apartat de cultura popular i tradicional. El mes de juliol, que conjuntament amb el mes d'agost són considerats com els mesos més calents de l'any i on no poden faltar com a plats típics de la nostra gastronomia menorquina, l'oliaigo. Oliaigo amb figues, que també era coneguda com la caldereta dels pagesos o la caldereta vegetariana. Mes de juliol, mes de les síndries i melons. I sobretot, quan vengui el mes d'agost, el temps de les figues. Pues sí, els mesos de juliol i agost a Menorca són els mesos de la estivada, quan se cuen els tomàtics, els pebres, les cebes, melons i síndries, que no poden faltar, aquesta fruita de temporada.

Bueno, i estimats oients, estem molt contents i molt animats que faci calor, perquè déu-n'hi-do, quin calor que no es fa, ja no us agradaria que refresqués un poquet aquestes pròximes setmanes per fer-ho més lleuger en aquest estiu del 2026, però bueno, a base d'aigua fresca, ventiladors, ventalls, coca gelat, coca refresc, que en tenim molt de refrescos, tenim llimonada, tenim pomada sense bussar, tenim horchates, sifón, coca dolça amb aigua, i dalt i coca també. Bueno, i com he dit, el passat mes de juny obrien les portes en el nostre calendari de festes patronals i populars. En Sant Joan Bautista, Ciutat de Menorca, obrien les festes. I ja el dia de Sant Pere van començar ja oficialment a preparar les festes de Sant Martí de Tous, es Mercadal, i les festes de Sant Antoni Abat de Fornells. Avui seguim amb aquest calendari popular de festes patronals i populars de Menorca. Avui, pròxima parada, tenim es Mercadal, les festes de Sant Martí d'es Mercadal, que són la setmana que ve, el pròxim cap de setmana. I també farem una aturadeta a Fornells, antic poble de pescadors, que celebra les festes en honor a Sant Antoni Abat. I que trobarem les festes de Fornells el pròxim dissabte, dia 25, coincidint amb Sant Jaume es Castell, el pròxim diumenge 26, dia de Santa Anna, i el dilluns 27 de juliol, festes de Sant Antoni Abat a Fornells. Si pues, monenant de festa, seguint de festa, perquè això acaba de començar. I avui, programa especial, festes de Sant Martí d'es Mercadal, festes de Sant Antoni Abat de Fornells. Felicitam avui des d'aquest programa a tots els mercadalens i mercadalenques per les pròxims cap de setmana i a tots els fornellers i fornelleres perquè també molt prest arriben les seves festes. Festes de Fornells, festes de Sant Antoni Abat. Anam de festa, Mercadal i Fornells.

Potser després d'haver celebrat Ciutadella de Menorca les seves festes en honor a Sant Joan Bautista, ja la tenim liada. Ja han començat els temps de festes. El passat 29 de juny, com marquen els protocols, va tenir lloc a l'Ajuntament d'Es Mercadal un pleno extraordinari on se va aprovar i se va presentar el programa oficial de les festes de Sant Martí d'Es Mercadal i també el programa de festes de Sant Antoni Abat de Fornells.

Una vegada es va fer Esplena Extraordinària, tothom se va dirigir a la plaça Constitució, on hi havia un escenari i on va tenir lloc l'esperó de les festes. Enguany, la pregonera de les festes de Sant Martí des Mercadal va ser la senyora Pepita Oliver, fundadora d'una botiga de mobles del poble.

na Pepita Oliver va ser la pregonera de les festes de Sant Martí de Tous des Mercadal del 2026 i el dia de Sant Pere, com marca la tradició, va ser la pregonera amb el seu acte principal, un pregó ple de vivències que va omplir de records a tot el públic assistent. I després del seu emotiu pregó, va tenir lloc el concert de la banda de música, concert festiu de la banda de música d'Es Mercadal, dirigida per el Lito Serguimbau, i l'Ajuntament d'Es Mercadal va convidar la primera pomadeta.

amb Espleno Extraordinario que es va presentar al programa de les festes de Sant Martí des Mercadal i al programa de les festes de Sant Antoni Abat de Fornells, amb Esparagó que es va fer i el concert de la banda de música de Mercadal i la primera pomadeta, comença la compta enrere per les festes de Sant Martí de Tous des Mercadal 2026, que serà aquest pròxim cap de setmana, com he dit, dissabte dia 18, diumenge dia de 9 i dilluns dia 20 de juliol del 2026. Mercadal amb festes. Arriba Sant Martí! El dia de Sant Pere. Una plaça Constitució plena de gent, vecins i vecines i autoritats assegudes en cadires, omplien la plaça de la Constitució, mentre la banda de música local feia el seu repertori festiu i se degustava amb una bona calor una bona pomadeta.

Així se prepara el poble d'Esmercadal, aquest poble que està situat ben al centre de l'illa de Menorca. Aquest poble que va néixer en els peus de la muntanya més alta de Menorca, de la nostra estimada Roqueta, on se troba el santuari de Nostra Senyora del Toro. És Esmercadal, un poble que s'estima la pagesia, l'agricultura, la ganaderia, que són fabricants de casquinyols, de marcos, de torró cremat. I que sabem que el seu antic sant patró era Sant Narciso, Sant Narcís, però que Esmercadal s'estima a Sant Martí de Tous. Sant Martí de Tous, que la seva festa és dia 11 de novembre, dins la tardor, dins l'otoño, però que celebra les seves festes patronals dins el mes de juliol.

Sant Martí de Tous, que segons conta una llegenda va ser un soldat francès que se li representa damunt un cavall i que segons conta una llegenda anava damunt el seu cavall quan se va trobar per el seu camí un home que demanava limosna, carregat de fred. Se suposa que era el mes de novembre i sense pensar-ho dues vegades va desenveïnar l'espasa i va atar la seva capa per la meitat. Una de les parts de la seva capa la va oferir a aquell senyor pobre perquè se pogués abrigar. Segons conten, aquell mendigo, aquell pobre, era el mismíssim Jesucrist. Diuen que en Martí de Tous, Sant Martí de Tous, va deixar la vida militar i va entrar dins la vida religiosa, arribant a ser bisbe de Tous, de França. És considerat el sant patró dels soldats. Segons conta una història, se li pot demanar tres desitjos en aquest sant, especialment si és feina, salut i prosperitat. La seva festa és dia 11 de novembre, el dia que se commemora la seva mort, i cau dins la tardor. Aquest sant patró, Sant Martí des Mercadal, que també és considerat com el sant patró dels cavalls i de les oques, dels soldats, dels mendigos, dels sastres, dels fabricants de pells, curtidors de pells. Diuen que també és el sant patró de la ciutat de Buenos Aires, de Granada, d'Argentina. Sant patró de la ciutat de Buenos Aires, en Argentina. I com he dit, va ser bisbe de Tous. També se li coneix com el santo de la media capa. Segons conta una llegenda, diuen que a la ciutat de Tous, a França, allà la seva tumba, on està enterrat, i també mitja capa. A l'arribada de el mes de novembre, que és quan arriba dia 11 de novembre la seva festivitat, és conegut que faci alguns dia bons com el veranillo o l'estiuet de Sant Martí, que conta la història que sol fer un parell de dies bons coneguts com l'estiuet de Sant Martí de cara a 11 de novembre, perquè és una manera de donar-li les gràcies per aquest gest que va tenir de donar un tros de la seva capa a aquella persona humil. Per tant, arriba el mes de novembre, arriba la festivitat de Sant Martí de Tous i és el veranillo de Sant Martí. I també quan arriba Sant Martí, el mes de novembre, comença oficialment la temporada de porquejades, de ses matances, tal i com diu l'expressió a todos los cerdos le llega su Sant Martí. Sant Martí també és considerat com a sant dels comerciants i de les persones emprendedores. Se li sol representar sempre damunt un cavall vestit de militar, de vora es mendigo, que li dona la meitat de la seva capa, com diu la història. Es Mercadal, 1301, el rei en Jaume II de Mallorca va concedir a aquesta població el privilegi de la celebració del mercat, ja que diuen que mercadal vol dir mercado. Bueno, els hi recomanam que no se perdin mai aquesta visita en aquest poble que se troba en el centre de Menorca, la nostra estimada Roqueta, en els peus del Toro, que és un poble que té el seu encant, la seva gastronomia, amant de la pagesia,
de ses bones tradicions i sobretot fer una volta per aquest escenari de ses festes com és la iglesia parròquia de Sant Martí de Tous, escenari on el dissabte de ses festes tindrà lloc ses vespres en honor al sant i el diumenge de ses festes la missa de caixers.

Unes festes de Sant Martí des Mercadal que van començar amb Esparagó el passat 29 de juny del 2026, dia de Sant Pere i Sant Pau.

però que el programa en si està ple de moltes ofertes. Com sempre, mantinguent els actes tradicionals i populars com marquen els protocols, com a principals protagonistes, pues tenim la colcada, caixers i cavallers, els actes religiosos, completes i missa de caixers, però també tenim actes importants com els dinars d'esporc i de satrúgia, que són moments d'amistat, el dinar de les canyes verdes, del club de jubilats, setmanes santes de les festes, s'organitzen replecs, sopars de vesins, veí dels pastissets, que organitza la comissió de Sant Nicolau. I com a moments més especials de les festes tenim els jaleos i els caragols. Una cosa curiosa de les festes de Sant Martí de Mercadal és que primer el dissabte de les festes se fa el jaleo. Una vegada acabat el jaleo i el caragol, té lloc a les 23:45 les completes, on se reparteixen dins la parròquia les candeles i seguidament es fa la beguda oficial a l'Ajuntament per part del caixer Balda, una vegada acabat les solemnes completes. El Mercadal és l'únic poble de Menorca que fa les completes, solemnes completes, després del jaleo del dissabte de les festes. És curiós, però les completes se solen celebrar a partir, si no hi ha retrasos, a partir de les 23:45, diu el programa. O sigui que antes de les 12, a les 12:15, per aquí, té lloc les solemnes completes en honor Sant Martí es marca dalt. Primer es fa el jaleo i després les completes, a diferència dels altres pobles que primer fan les solemnes completes i després se fa el jaleo.

Un programa de festes on podem trobar de tot, per tots els gustos. El programa oficial de les festes de Sant Martí des Mercadal, on trobam mercats, actuacions, campionats de jedret, de pàdel, concert de la banda de música, tiro en arco, jocs infantils, petanca, gimnàstica rítmica, festa per a jubilats, la festa de les canyes verdes i també enguany la 35 edició del gran dinar, perdó, del gran sopar, de, no, 35 edició del dinar del porc i de la truja. També tenim el gran sopar de vecins, tiro al plato, teatro, futbol sala, hasta cine podem trobar. I enguany, en aquest 2026, ja fa 27 anys que es fa sopar de vecins. Enguany, les festes de Sant Martí i des Mercadal no acabaran amb el dispar del castell de focs artificials, sinó que se farà amb un espectacle audiovisual que posarà punt i final a les festes. Perquè és un tema que s'està xerrant a molts de pobles de Menorca, la substitució de el castell de focs artificials, l'espectacle pirotècnic que tanca les festes, però que alguns pobles ja, amb motiu de que fa molta calor o per el motiu de que no tenim un polvorín per guardar el material pirotècnic de tots els pobles, que també és un tema que s'aixerrava en passats anys, o per decisió dels ajuntaments, en el cas de Ciutadella ja no se fa el castell de focs artificials que tanca les festes de Sant Joan el dia de Sant Joanet, el 25 de juny, i en el cas de Mercadal enguany no se fa. No se fa tampoc l'acte pirotècnic que despedeix les festes de Sant Martí, sinó que és substituït per un espectacle audiovisual de llum i de música. Però bueno, esperem que no desapareixi totalment aquest espectacle de focs artificials que és el darrer tro de les festes. Sé que encara hi ha pobles que el mantenen com a final de festes. Altres pobles com Jumassana, Sant Climent, segueixen amb el dispar de la traca final, els darrers coets, els darrers petardos que tanquen la jornada festiva. I, bueno,

Bueno, pues felicitat a tots els mercadalencs i mercadalenques que s'atraquen ja els pròxims cap de setmana de la setmana que ve les seves festes en honor a Sant Martí de Tous. Les festes d'es Mercadal!

Un mes de juliol ple de festes, perquè han comentat que Pamplona està celebrant aquests dies els seus sants fermines, però també als Estats Units va celebrar dia 4 de juliol la festa del 4 de julio.

pot sí, són molt d'anys d'aquest tradicional dinar d'esporc o de satrúgia. Segons contes història, un parell de dies antes de les festes o el cap de setmana antes, pues, tenia lloc i va començar així el dinar d'esporc i de satrúgia, un dinar de germanor que va començar un dissabte antes de festes a una caseta de pescadors a Sanitja, conegut com el dinar d'esporc, on no hi podia faltar paella, síndria i un gran braç de gitano que fa referència i reconeixement a una gran pasteleria del poble.

I que ho fem sempre demanant respecte per sa festa, demanant respecte per tots aquells que la setmana que ve anegueu a Mercadal a celebrar ses festes de Sant Martí amb es poble de Mercadal, amb els mercadalens i mercadalenques. Se demana precaució, perquè de seny no en venen, però servei sí. Se demana respecte per sa festa, per els qui fan festa i per els qui fan feina per sa festa, que se respecti ses normes. I sobretot els cavalls, els caixers, els cavallers, la colcada, que són els principals protagonistes de sa festa. No estem celebrant sa festa de Santa Pomada ni de Sant Gin en Llimonada, sinó que es Mercadal celebra sa festa en honor a Sant Martí de Tous. Respecte per sa festa, que no hi falti el civisme i sobretot emprar el galeobús que nos posa el Consell Insular de Menorca en sa col·laboració dels ajuntaments.

I ses dones que tenen molta feina també en aquestes festes de Sant Martí d'Es Mercadal. Ja ho van dir en el darrer programa que van oferir, quan van xerrar del paper de sa dona a ses festes de Sant Joan. Sa dona no participa com a cavallera, com a caixera, com a membre de sa cucada de Sant Joan, però sí que té un paper important. Sa dona del caixer casat, però que és sa qui posa sa bandera a sa balconada, que posa i lleva sa bandera de, a sa casa dies santes de sa festa. I també ses dones eren ses qui van vestir en es bé, amb es flocs i en s'estel. Però també ses dones, ses mestresses de casa, tenen molta feina aquests dies, especialment si alguns membres de sa seva família són caixers o cavallers, són membres de sa junta de caixers o són cavallers, surten a sa colcada, els seus fills, les seves filles, o el seu gendre, o el seu homo, pues allà que vestir en el caixer i en el cavaller en la seva indumentària. Però també són dies de preparatius, de fer ressò a la gastronomia de les nostres àvies, recordar antigues receptes de Sant Martí es Mercadal, com marca la tradició, aquesta tradició que tenen a Mercadal de menjar per dinar a conir en ceba. I com a postre, els mantecados o els casquinyols.

Sí, aquella gastronomia que no pot faltar a les festes de Sant Martí des Mercadal, la coca bamba amb el xocolati, les dolces, els pastissets, sense aimada, els mantecados, les recetes antigues desconien salsa de tomàtic. Tot una gran recepta. I el diumenge, després d'Escaleo, arribarà un moment importantíssim quan les autoritats entregaran la canya verda com a símbol de salut i participació durant molt d'anys a la festa. Aquesta canya verda, amb aquesta quareta d'argent, símbol de que se demana als participants de la colcada que aixessin cavallers llarga vida i salut.

Ja fa dies, ja fa setmanes que l'Ajuntament del Mercadal ha repartit el programa per als veïns, casa per casa, cada rincó del poble. Ja fa dia que s'han muntat els escenaris, ja fa dia que els carrers estan enramats, ja fa dia que les balconades i les finestres de les cases del Mercadal ja llueixen la bandera vermella en la imatge de Sant Martí de Tous de Montescavall. Ja fa dies que se respira la festa que s'atraca. Però, sense dubte, un dels moments més importants i més especials per als mercadalens i mercadalenques serà quan arribi dissabte que ve, dia 18 de juliol del 2026, i siguin les 5 d'aquest vespre, se senti a so.

es fa violer, demanar permís en esbatla per començar ja replec de sa colcada, i també a les 5 des que vespre, repicada de campanes i sortida d'espassa carrers a la banda de música d'Es Mercadal, acompanyada per els gegants d'Es Mercadal, en Martí i na Maria, que a les 5 des de que vespre començarà el seu passacarrers, anunciant que han començat ses festes. Fiets i fietes s'acompanyaran en els gegants i en els cabeçudos o cagrossos, en son pare i sa mare i amb els avis i germans grans. Comença a les 5 des de que vespre aquest gran passacarrers. En Martí i na Maria ja fan els seus primers balls. Ho fan des de l'any 1979, que va ser quan van arribar en el poble, des de la fàbrica de Saragossa Aragonesa de Fiestes.

Bueno, i és dissabte de festes, és un dia també per retrobar-se amb els amics, amb la família, aquests dinars que s'han fet hores santes del començament de la festa, a les cotxeries, aquesta visita dels turistes que no se volen perdre la festa per primera vegada. I disfrutar del replec, de la colcada, amb els primers vots dins el poble.

Bueno, i estimats oients, avui també tenim una sorpresa. Entre totes les cridades que tinguem al llarg del programa, sortejarem, farem el segon sorteig. Avui amb objectes que tenen que veure amb Mercadal i Fornells, perquè dedicam el programa d'avui a les festes de Sant Martí des Mercadal i Fornells, les festes de Sant Antoni Abat. Avui, objectes que venen de Mercadal i de Fornells, entre totes les cridades. Antes d'acabar el programa, traurem el guanyador o la guanyadora, perquè avui només hi ha un guanyador o una guanyadora. En el darrer programa que van dedicar a la festa de Sant Joan Bautista de Ciutat de Menorca, el guanyador va ser en Diego Pascual, que se'n van dur uns regalos que tenien que veure en Ciutadella de Menorca. Ara toca Mercadal i Fornells.

els mercadalencs, dies antes o una setmana antes de les festes, això ha estat aquesta setmana, doncs ja han començat a escaufar motors amb aquest dinar de la truja o d'esporc.

bueno, si començam a xerrar dels orígens de la festa, com tots els pobles, tothom sap que les festes patronals o les festes de cada poble que se commemoren en honor al seu

Entren a Mercadal, pues, replegaven doblers que guardava el caixer casat, i aquests doblers que replegaven pues, es atreien de balls que es feien, es organitzaven balls, o s'arrifava una coca, o s'arribava un bé, i amb els doblers que replegaven entre els balls i aquestes rifes, pues, bueno, ja tenien un alegre muchachos per celebrar la festa.

Bueno, Sant Martí, com he dit, un sant cavaller francès que va arribar a bisbe de Tous, però que conjuntament amb Sant Jordi és considerat a Catalunya com a sant patró de la cavalleria catalana. Especialment aquest sant, invocat per les tropes cristianes, cada vegada que guanyaven una victòria, construïen un santuari o una ermita que a la porta del temple es penjava una forradura. Els cavallers de l'exèrcit francès o Franco alçaven una capelleta en honor a Sant Martí a les muntanyes que havien conquistat. Era una manera de donar les gràcies per la victòria. Segons el poeta català Monsenyor Jacint Verdaguer, diu que Sant Martí va ser antes que bisbe mirall dels cavallers.

I sense dubte, un dels moments més importants de les nostres festes és quan el caixer Balda, que representa l'Ajuntament, en aquest cas a Mercadal i a Fornells, Fornells com que és una pedania que pertanyeix a l'Ajuntament de Mercadal, Fornells no hi ha, no hi ha Ajuntament, sinó que és associació de vecins, però ara sí, mentida, sí que hi ha Ajuntament, perdó. És a Sant Climent i Jumassanes, perdó. Fornells pertaneix, però, que siguin independents, a Mercadal, i allà representant de l'Ajuntament. Per tant, el caixer Balda, acompanyat per la capellana o el caixer capellà, són els encarregats d'entrar a la plaça per començar el jaleo. Aquests dos jaleos que tenim dissabte de les festes, antes de les solenes completes, i escaleo des diumenge de les festes. Un representant que pot ser el mateix Balda, el caixer Balda, i el millor, i el millor, el mateix rector de la parròquia de Sant Martí, és el caixer capellà. Escaleo, amb aquesta jota del Postillón de la Rioja.

i a les festes de Sant Martí des Mercadal també hi ha moments de nostàlgia. Mercadalens i mercadalenques de molt d'anys se'n recorden d'aquelles primeres festes. Res que veure a lo que són avui en dia.

0: Unes festes en respecte, unes festes on els protagonistes són la cucada, caixers i cavallers, nobles cavalls, gent ferma, portadors de la tradició i orgulls de la terra de Mercadal. Esclata la festa, es poble al seu pas com a tribut d'alegria compartida en honor a Sant Martí de Tous. Nostàlgia d'aquelles antigues festes que recorden molt de mercadalencs i mercadalenques d'anys.
1: Records d'un vell camí, li demanes les estrelles si t'envii.
0: Una festa amb molt de sentiment. Mercadal. Mercadal, que va ser el primer poble de Silla que va tenir el seu depòsit d'aigua. El seu aljibe.

Les festes del Mercadal, que recorden que antigament es feien corregudes per les festes.

aquelles mestresses de casa que, feguint o no a sàvia, o a les nostres sàvies que van ser verdaderes cuineres, se'n recorden d'aquella gastronomia que avui en dia se vol mantenir, però que no serà com serà antes. A lo millor perquè les fruites, la verdura o la matèria prima que s'emprava a les receptes eren d'horts particulars, res que veure a lo que és avui en dia. Molta gent diu, antes sí que hi havia un bon tomàtic, antes sí que menjaves un bon pa de pagès, avui en dia pot ser química i altres coses, però sí, molta gent des Mercadal que ja tenen molt d'anys se'n recorden d'aquells dinars i aquells sopars i aquelles berenetes de Sant Martí. Aquell pa de pagès, aquella sobrassada, aquell formatge, aquell cuixot, aquelles coques fetes de casa, aquells amargos, aquells casquinyols, aquella caldera de peix o aquella sarsuela que no podia faltar en aquell dinar o sopar de festes. Aquelles visites de sa família, un dia important, com es dia de Nadal, per treure sa vajilla i per vestir sa casa en ses millors gales. I es dia de sa festa o es diumenge de festes, tothom a sa hora a sa taula.

0: Nostàlgia. Nostàlgia que tenen els mercadalens des de fa molt d'anys, aquest grup de mercadalens que feien dinars de germanor. En aquell temps, dies santes de ses festes, se trobaven a sa platja de Tirant, a Cap de Cavalleria, a Vinimalà o a Cala Viola. Disfrutar d'aquells casquinyols de melda tan típics des Mercadal. Disfrutar d'aquell ball d'espastisset i d'aquells balls encesos que es feien dins el segle XVIII i de tot el que formen part de les nostres festes. Des de l'any 1979 es Mercadal posseeix una parella de gegants coneguts com en Martí i Maria, i també recordar aquells balls i aquelles tradicions.
1: He de seguir.
0: I a la comitiva de sa Colcada no hi podia faltar un representant de l'Ajuntament, que podia ser es pregoner o un macer.

I felicitem a tots els mercadalencs i mercadalenques, perquè dissabte i diumenge de la setmana que ve arriben les festes de Sant Martí de Tous. Mercadal se prepara per les seves festes. Bones festes de Sant Martí a Mercadal. I ara m'anam cap a Fornells, antic poble de pescadors, perquè també el pròxim dissabte 25 de juliol, coincidint amb el dia de Sant Jaume, diumenge 26, amb el dia de Santa Anna, i el dijous 27 de juliol seran les festes de Sant Antoni Abat de Fornells, antic poble de pescadors. Fornellers i fornelleres també celebraran les seves festes, coincidint amb les festes de Sant Jaume del Castell.

0: al moll barri.
1: Estem escoltant a Joana Pons, les seves guitarres, aquesta gran cantanta a l'Aurenca, que no pot faltar també les nostres festes. Concretament dissabte qui ve cantarà en Esport d'Amor dins la festa de la Mare del Carme.

Bueno, pues han anat a Mercadal per xerrar un any més de les festes de Sant Martí de Tous. Festes des Mercadal, que són les que agafen el relevo després de que Ciutadella de Menorca hagi celebrat el passat mes de juny Sant Joan Bautista. I molt a prop des Mercadal tenim un antic poble de pescadors, que és Fornells. I jo em casava amb un altre. Fornells, que manté la seva essència marinera i pescadora en les seves carrers, aquesta veïa natural de Fornells, que des de molt a prop se pot veure també la muntanya del Toro, amb una gran oferta turística i gastronòmica i deportiva relacionada amb la mà. Fornells, que manté la seva gastronomia com és la caldereta de llagosta, principal protagonista de la gastronomia i tot tipus de peixos. La població de Fornells se troba en el centre de la reserva marítima i compta amb una gran sèrie de cales de la bahia, com per exemple Cala Tirant, i també el castell de Sant Antoni, construït l'any 1625, una fortificació i que val la pena visitar Fornells.

Fornells, que celebra les seves festes en honor a Sant Antoni Abat. Sant Antoni Abat, que és patró de Fornells, però també és patró de Menorca. La seva festa és el 17 de gener. La festa que celebram amb les torrades de sobrassada i les beneïdes, o les beneïdes. Però Fornells celebra la seva festa també dins el juliol. També com a principals protagonistes tenim les completes, solemnes completes i la missa de Caixers, la parròquia de Sant Antoni Abat, els jaleos, caragols i tot tipus d'actes. Com a principals protagonistes tenim l'assistència del cavall menorquí i els membres de la junta de Caixers i la colcada.

0: vas a platja.
1: I Fornells, com a antic poble de pescadors, comptarà amb una pescadora de Fornells com a pregonera, Nalina Rosselló. Serà la pregonera de les festes de Sant Antoni Abat del 2026.
0: Nalina, que entre somis...
1: Ella...
0: és tan gran.
1: Nalina Rosselló, aquesta pescadora de Fornells, serà l'encarregada de fer es pregó el pròxim divendres 24 de juliol en el castell de Sant Antoni de Fornells. Ella serà la protagonista. Que se'n cuidarà d'encetar les festes. L'Ajuntament d'Es Mercadal ha fet la proposta a la Junta Local de Fornells de que ella segueix la pregonera. Nalina Rosselló farà es pregó acompanyada per un pescador jubilat que és Antoni Coy, Antolo Coy, i pescador. I es pescador i restaurador també jubilat, en José Garriga, tots dos de Fornells. Nalina Rosselló, Antolo Coy i en José Garriga, pregoners de ses festes de Sant Antoni Abat de Fornells.

I sobretot val la pena disfrutar també de ses festes de Sant Antoni Abat de Fornells, perquè Fornells també té el seu encant. Poder disfrutar de dos jaleos, es vespre fosquet des dissabte de festes i es de matí des diumenge dia de sa festa, des de sa passa Salgaret. De vores passem marítim, molta gent disfrutant des jaleo, amb es queixers i cavallers des de sa plaça, molt a prop de la mà, i molta gent que pot disfrutar des jaleo des de dalt s'embarcació. Són uns jaleos ben mariners, disfrutant de sa brisa de la mar.

0: Bueno, i ja que xerram de ses festes de Mercadal, ses festes de Sant Martí i també xerram de ses festes de Sant Antoni Abat de Fornells, pues sa música no pot faltar. I sobretot ses bandes de música, banda de tambons i cornetes, no se'n recordaran de sa banda de tambons i cornetes de Fornells, amb el seu director, un tal Pasqual, me sembla que era un tal Pasqual o Felipe Pasqual, algú sí era. Després també no se'n recordaran d'aquesta magnífica banda que va acompanyar molt d'anys les festes de Mercadal i les de Fornells i de molt de pobles de Menorca que no tenien banda pròpia, i m'estic referint en l'entranyable banda Nura des Mercadal, fundada l'any 1987 per mestre Joan Carretero de Tomàs, conegut com Nedi, que en pau descansi. La banda Nura des Mercadal i de Menorca durant molt d'anys va animar les festes de Sant Martí des Mercadal i les festes de Fornells i també moltes festes de Menorca. La magnífica banda Nura. Tenim una cridada que serà la primera d'avui que vespre. Atenció, perquè repetim que tenim sorteig. Molt bon que vespre.
1: Vespre, Santi, bon que vespre.
0: Hola.
1: Tothom és que per res, tu et té, carinyo. Molt bon programa i moltes gràcies per sentir-te.
0: Moltes gràcies. Moltes gràcies per cridar.
1: Ai, sí, Santi. Dimmi a Santi. Moltes gràcies. Molta calor, Santi, com toca el que toca.
0: Sí, bueno, entre aire condicionado, ventilador, coses fresques, ho mantenim.
1: Sí, prenda, sí. Oh, sí,
0: però bueno, ja tenim ganes de que arribi setembre.
1: Ai, que des de molt, pum, ai, m'ho pegaré.
0: Però bueno, ho cridem. Diguis?
1: Estàs un poc ronco, també? Sí.
0: Bueno, un poquet, però bueno. Sí, bé, un poc de refredar amb el canvi de temps, entre que sues sí. I tot això, però bueno.
1: Jo també va passar també mal de coll, he tingut també més canvi. Entre el ventilador va, vens i té roc. Pues claro. Un bon programa, un salut a la teva audiència, preciós, cuida't molt.
0: Molt bé, molt bé.
1: La sentència de Mercadal i tot, preciós, Santi, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Bueno, tens el nombre 1 per sorteig, vale?
1: Gràcies, prenda.
0: Uns objectes que venen de Mercadal i de Fornells, vale?
1: Oh, mira, quina sort.
0: A veure si tens sort. Una abraçada, Marga, te posam una cançó.
1: Que te millori, Santi, per dintre.
0: Vale, gràcies.
1: A tu, un beso.
0: Adéu, gràcies. Gràcies.
1: Adéu, guap.
0: Adéu, Marga. Bueno, està en Marga Lombardi. Bueno, és normal, en aquest temps, ara, pues, suam, ara fa calor. Però és normal. Bueno, quan arribi la tardor i quan vegi l'hivern, no es queixarem de que fa fred. Bueno, està dient la bona feina que va fer durant molt d'anys un dels nostres mestres, un dels nostres padrins del programa Nostres Bandes, mestre Joan Carretero, que en pau descansi, fundador de la banda Nura des Mercadal, que va ser una magnífica banda i que sempre la recordarem, al igual que mestre Joan. No podia faltar avui en aquest programa especial dedicat a les festes de Sant Martí des Mercadal i de Sant Antoni Abat de Fornells, pues la banda Nura en es record. Banda Nura i Memoriant.

Menorca sempre estarà en deuda a mestre Joan Carretero. Moltes gràcies, mestre, per tant d'anys de bona música. Descansa en pau. Que el cel sigui.

I la banda Nura des Mercadal va desaparèixer, però després de molts anys, un exalumno de mestre Joan Carreter, un Lito Serguimbau, que va ser un gran saxofonista, i segueix sent un gran saxofonista, i amb altres associacions i persones van fer que tornés una nova banda. Aquests aquí actualment tenim la banda de música d'Es Mercadal. La banda de música d'Es Mercadal, que neix de l'escola de música, amb aquestes arrels que també venen de la banda Nura i de molt de músics, pues s'ha convertit en una gran banda que actualment té la banda Es Mercadal, que cada any deixa el seu pavelló ben alt amb els seus concerts, i que especialment fa unes setmanes, també dins la programació de les festes de Sant Martí d'Es Mercadal, van fer aquest concert en la banda de música d'Es Mercadal, es homenatge a la música de Menorca, en les veus conegudes de la Joana Pons, d'en Crit Joanico, del grup Suc i Sopes, les Bísties de Montgofre, Xafogó, Pèl de Gai o Leo Manso. Així després també us han recordat d'aquesta magnífica banda actual d'Es Mercadal, amb el seu director Elitus Arguimbau. Però seguim escoltant i recordant la banda Nura d'Es Mercadal i de Menorca.

Bueno, donant les gràcies a Marga Lombarte per aquesta primera cridada que nos està escoltant, aquest programa especial, primer programa d'estiu 2026, dedicat a les festes de Sant Martí de Mercadal i també a les festes de Sant Antoni Abat de Fornells. Avui amb un sorteig, que és el segon sorteig d'aquests objectes festius que... Bueno, sortit ja amb aquests objectes que tenen que veure un poc amb Mercadal i Fornells. A veure, aquí se l'endú. De moment, Marga Lombarte té el nombre 1, però ja del programa podem rebre més cridades. 971-36-85-63. Recordem que en el darrer programa que vam fer el passat mes de juny vam fer un sorteig amb objectes que venien des de Ciutadella de Menorca i el guanyador va ser en Diego Pascual Coy. Sorteig que van fer dedicat a les festes de Sant Joan Bautista.

Pues sí, unes festes de Sant Antoni Abat de Fornells que, com he dit, tindrà lloc coincidint amb la setmana de les festes de Sant Jaume del Castell. El dissabte 25, dia de Sant Jaume, serà el dissabte de festes. El diumenge 26, dia de Santa Anna i Sant Joaquim, serà el diumenge de festes. I el dilluns 27 serà el dia de les festes de Sant Antoni Abat de Fornells. Unes festes que començaran, com he dit, en la lectura d'Espargó, des del castell de Sant Antoni, en la pescadora, que havia comentat, els seus acompanyats, concert de la banda de música del Mercadal, primera pomada, i després les verbenes o concerts i tots els actes tradicionals que no poden faltar en aquest programa també de les festes de Sant Antoni Abat que trobam per tots els gustos. I és que és qui s'avorreix a les festes de Sant Antoni Abat de Fornells és perquè vol, perquè és un programa per totes les edats.

Estem escoltant la banda Nura des Mercadal amb el seu director, fundador, gran mestre, trompetista, Joan Carretero, de Tomàs. Nedi, que pau descansi.

Bueno, i tornarem a estar amb tots vostès el pròxim diumenge, que ja estarem a dia 19, 19 de juliol del 2026, a partir de les 4 del capvespre. Diumenge, 19 de juliol del 2026, a partir de les 4, aquest programa, amb el programa especial Gloriós Sant Jaume 2026, a Es Castell en Festes. La pròxima aturada, després d'haver visitat Ciutadella de Menorca el mes de juny, Mercadal, en les festes de Sant Martí, Fornells, en les festes de Sant Antoni, serà la nostra aturada obligatòria al castell, en les festes de Sant Jaume. Diumenge aquí ve, dedicam el programa, primer programa, a les festes de Sant Jaume al castell. Perquè ja començam a veure un pot de caliu. Ja a la plaça Esplanada es comencen a muntar les tribunes, els escenaris. Tenim un pot de fèria ja. Atraccions. Programa de festes presentat i repartit. Ja comença el caliu. Des vecins. Des poble. Comença la compta enrere per Sant Jaume 2026. A castell. Ahir la trobada folcòrica amb el grup Castell de Sant Felip, la nostra enhorabona. Ja ho saben, diumenge aquí ve, de 9 de juliol del 2026, a partir de les 4. Gloriós Sant Jaume 2026 a Ràdio Es Castell.

Bueno, i ja que han gelat de Fornells, aquest antic poble de pescadors, pues, amb aquestes músiques marineres o que xeren de la mà, si et sembla bé, entre Anna Joana Pons i altres artistes. I si et sembla bé, anem a seguir escoltant aquestes músiques que ens venen de vora la mà. Cançons per na Marga Lombarte, per vostè, per tu que m'està sintonitzant, tant si criden com si no. Vinga, avui, amb aquestes festes que ens venen des de Mercadal, en el centre de Silla i des de Fornells. Festes que se viuran la setmana que ve i en pròximes setmanes a Menorca.

0: amb el permís d'Anna Joana, aturarem aquesta barca que està navegant perquè tenim una segona cridada. Bon que vespre!
1: Bon que vespre! Bon que vespre!
0: Bon que vespre, senyor Nani Fortuny, que avui és diumenge, bon. Però sé que no li agrada el del senyor. El del senyor no li agrada.
1: M'estimeix el missatge del lloc que no el senyor. M'estimeix el missatge, que trobes? I encara... Like. No em vull saber res del senyor, Santi. Bueno, és una broma, eh?
0: Un senyor de Montonruc, un senyor de Montonruc.
1: Quan jo feia feina al camp, a vegades, que jo no tenia res que veure, eh? Ojo, no tenia res que veure. Però quan jo feia feina al camp, que simplement vaig ser un missatget, bé. I tu ho saps, i els que m'ho senten, saps que el camp estava establert com a molt de llocs en cas de sensualitat per al senyor del lloc, per al l'amo del lloc i per als missatges de qui menys hi pintava. I l'amo, que venia en segon lloc, després del senyor, me deia, no el vulguis mai, l'amo, perquè els senyors són molt fillos, són molt punteros, per tant, jo no vull saber res dels senyors. I ho dic de broma, perquè hi ha senyors que són molt bones persones i molt elegants i molt correctes en tot i per tot, ho dic de broma, però jo el senyor no el vull ser, no. Però, bueno, aprofito l'ocasió, que avui sí que tinc un moment un poc de calma i de no et passa més de calor així com puc, perquè la veritat és que em fa, però bueno, no has de calor que vull relar, sinó simplement de donar les gràcies a en Santi Seguí i a Ràdio El Castell per aquests coneixements que m'us donen de Sant Martí, que Sant Martí és novembre, ja ho sabem, jo sempre ho dic, no sé, sempre ho dic. A més de que ho digues perquè és cert, i a més de que és cert, m'us ho recorda en Santi Seguí, dia 11 de novembre, Sant Martí, i ha donat tot un coneixement de la història real de Sant Martí. I bueno, molt bé, Santi, molt bé. Per resumir, per no fer-me cansat, moltes felicitats als mercadalencs, mercadalenques, moltes felicitats als fornellers. Jo, Fornells, és un poble que hi he anat poc, però sempre que hi he anat he tingut molt bons records d'aquest poble. Hi he anat a glosar, hi he anat a passejar, hi he anat en l'estiu, hi he anat en l'hivern, però poques vegades, vull dir, tal vegada per la situació que cau, que és un poc, no sé ara actualment a nivell d'autobusos, no ho sé, tampoc ho sé, però en aquell moment havies de tenir unes combinacions molt, molt, molt ben definides per arribar a Fornells, és qui no tenia cotxe. I quan jo vaig tenir cotxe, i ara no entenc, se va acabar, quan jo tenia cotxe hi vaig anar unes quantes vegades amb un pare, amb ma mare, amb els amics, a glosar, i en té molt bons records de Fornells, també. Vull dir, encara hi tenc un parell de famílies que ja són grans, d'edat, que els aprecio molt, i si des d'aquí m'ho sent qualque forneller, fornellera, endavant, Fornells! Hombre, poble mariner, a vegades massa turístic, a vegades massa ple de turistes, insistiu.
0: I tant.
1: Però un poble blanc aclarit i de vora la mà, que identifica també l'illa de Menorca.
0: I sobretot, Nani, no ens podem oblidar de la caldera de llagosta i els peixos. Els pescadors.
1: Això és una fama que s'ha anat creant poc a poc, no? Vull dir, jo no hi entenc gens. Però jo crec que és una fama que s'ha anat creant poc a poc. I és molt bona, la llagosta, boníssima.
0: Claro.
1: Però jo crec que és una fama que se li ha anat donant que... en els restaurants, a Menorca s'importa un poc abusiva. Aquí és boníssima. La llagosta és boníssima, boníssima, boníssima. Jo em menjaria cada setmana, no te diré cada dia perquè arriba que tot cansa,
0: claro.
1: Però la llagosta, bueno, és un marisc boníssim, boníssim, boníssim. Però penso jo, vull dir que ningú se noti per al·ludit ni per ofès, perquè és una opinió molt personal, aquí on jo no ofendria mai en els qui en viuen de la llagosta. Vull dir, pescadors de Menorca de cada vegada tenen més conflictes amb el pescar, això sí que ben cert, per les lleis que tenen establertes a nivell de comunitat autònoma europea, fixa't tu, vull dir, ja ni siquiera es tracta de govern balear ni govern nacional, no. Que els hi prohibeixen segons quines espècies de peix agafar, de respectar moltíssims les vides. Jo se ho explico breument, perquè tenc amics que són pescadors,
0: Benís.
1: I me diuen, bueno, es pescar avui per avui a aigües de Menorca no és fàcil. I crec que tenen raó, no ho sé, tampoc ho sé. Jo hi entenc més amb el camp, amb la mà. Però referent a la llagosta és boníssima. Tu has dit que Fornells és un poble amb coneixements de pescadors de llagosta, i és ben cert, això ho sabem tots. Mm-hmm. I endavant Fornells, endavant Mercadal, Mercadal no pesca llagosta, però Mercadal fa unes sobrassades boníssimes i fa uns castinyols boníssims.
0: I uns amargos!
1: I uns amargos! Els amargos, els amargos. Antigament, quan jo era un fiat,
0: sí.
1: Quan jo era un fiat, bueno, un fiat sí, i havia amb adolescència, no sé per què ni per què no,
0: Sí.
1: No m'ho demanis, vull dir, a que meva tampoc eren tant i tant i tant tradicionalistes. Però sí, sí, que 3 o 4 dies antes de Nadal agafaven l'autobús i anaven a comprar els amargos a Mercadal. Com un
0: I nanis, una altra cosa que no ens podem oblidar també, el torró cremat i ses abarques.
1: Bueno, ses abarques. Jo tinc un amic, bueno, sa dona és amiga. Qui no és per... No diré el nom per no fer propaganda de publicitat. Però bueno, que aquest jove, bueno, jove ja té la meva edat, ara no, ara fa 3 anys o 4 que li he donat un descanso. Però me'ls va fer a mida, me'ls va fer a Mercadal, m'ha perdit.
0: Bona meva.
1: Aquí, poses peu allà, me'ls va fer les abarques artesanals. Una persona molt digna d'apreciar, que me'l estima, li tenc una gran estima, i ara li vaig dir, dic, no diré el nom, repeteix. No, ara ja te mereixes un descanso, perquè cada any me fas aquest regalo i te faig fer una feinada. Però és que per tu, va fer servir sin jo, i vam tenir una amistat molt forta.
0: Ser guapo.
1: I, bueno, ses abarques són famoses a Mercadal, ses abarques, ara ja n'hi ha per tot, Santi, desgraciadament.
0: Sí, ja, però jo sempre havia sentit el Mercadal, no? Mercadal...
1: Jo, va haver... Santi, és que no acabarem. Si mateix és un referent en aquest calçat tan típic de Menorca, l'altre dia me vaig enfadar jo mateix i tot. Me vaig enfadar, i jo no hi puc fer res amb això. Però me vaig disgustar. Les abarques... Perdó, a Seitona fa massa anys, estaven, com per moltes botigues, a la venda, i eren abarques cosides en màquina, no eren cosides a mà, eren abarques fetes en sèrie. Bueno, ja s'havia, diguéssim, modernitzat un poc el sistema de peces a barques, no? Però fixa't tu, s'enfado meu, o la tristor meva. L'altre dia vaig veure a una botiga d'amor a barques a 5 euros i posaven Made in China. És trist.
0: I tant, que és trist.
1: Això és trist, és trist. I dic que és trist, bueno, jo som molt, molt extremat a vegades, no? I vull tancar el programa perquè, bueno...
0: Sí, t'entenc.
1: Una cosa no va en l'altra, no? Però, bueno, que... Bueno, tu has dit, Mercadal queda identificat per els amargos, per les abarques, per el torró,
0: i és identificat.
1: I és identificat d'una manera molt correcta, perquè estem en festes a Fornells, a Llagosta. I jo, perdona que m'hi hagi mesclat, que m'hagi allargat tant,
0: perquè
1: un cap amb un nat a l'altre.
0: I tant, però va, jo, normal.
1: També tinc interès per saber el que ens identifica un poc com a menorquins, i una de les identificacions que teníem, i tenim encara, sigui la elaboració de les abarques, no?
0: I tant,
1: i és així.
0: I tant.
1: I prou.
0: Pues, Santi, gràcies per la puntualització.
1: No, cap puntualització. La puntualització sempre la fas tu, amb els teus coneixements, que són profuns, són hermosos i són superinteressants. Endavant, Santi.
0: Pues,
1: cordial, enhorabona.
0: Gràcies.
1: Per aquest programa, per la teva presència avui a Ràdio Castell, igualment que el resta de companys cada vegada que els puc sentir. I vinga, que... Que no se m'oblidi, si me pots donar una ajuda, però curtíssima, és igual.
0: Vinga.
1: Quan avui que fan allò... Que
0: sí,
1: no posem...
0: a les 9, sempre és salon a cada corp.
1: Ui, ja corren. A les 9.
0: Bé, es programa posa a 9 i mitja, però deu ser a les 9, bon dia.
1: Vale, vale, vale. Pues hauré de fer un esprint perquè també m'agrada xerir. Des d'aquí una cordial saludació, que també sigui un èxit l'actuació de sempre salon a mi vespre.
0: Que te puc fer una pregunta sobre sí, aquest tant, tema? Sí. Que saps si una foca un guany?
1: No sé si sí, el que no sé, Santi, si el foco serà un foco, doncs m'imagino que sí.
0: Però que l'has pensat el foco fer?
1: No sé si, bona, bona, bona, no sé si serà un foco fixo o un foco mòbil que ha de tant o no.
0: Perdona, nani, però és que sempre m'esbocó que aneu tota de quan recordant coses de l'any passat i enguany m'he quedat amb el foco, que tu mereixes, i aguantes foco!
1: No són anècdotes dolentes, sinó que són anècdotes simpatiquíssimes. Quan veus aquella jove i feia aquella labor tan important que anava i venia amb el foco, allò era molt d'una manera participativa, digna de la vall, de donar l'enhorabona a aquell foco que anava i venia. I nosaltres, Santi i jo com a públic, dèiem, el foco! I aquella jove,
0: clar que sí.
1: Molt bé. Cordial, enhorabona, sempre salon, que sigui un èxit, i hi hagi foco o no, intentaré seguir.
0: Moltes gràcies, nanis. Una altra cosa, nanis, antes de que penguis.
1: Un altre
0: que tens el nombre
1: vegada.
0: Que tens el nombre 2 per aquest sorteig, vale? Objectes que venen de Mercadal, objectes que venen de Fornells, atenció, vale? No és una barca, no, eh? No és una barca de bou, no, eh?
1: No és una barca de bou ni tampoc deu ser una barca de peu, però sigui no. El que sigui i sigui en el que toqui, que el visqui amb molta felicitat. Gràcies.
0: Vinga, gràcies. Adéu. Tens el nombre 2. Adéu, adéu, adéu. Bueno, ha estat en Nanis Fortuny, que... Bueno, en Nanis Fortuny, que tens nombre 2 per aquest sorteig d'objectes que ens venen de Mercadal i de Fornells. Segon sorteig d'aquest estiu 2026. Bueno, ja d'estimats oients... A recordar que a les 7 vindrà el nostre col·laborador en directe a les 7 i tenim temps encara de fer un repàs en el diari Menorca, perquè hi ha gent que l'està esperant en aquest repàs. I músiques de la Joana Pons i altres cantants i grups de Menorca. Avui músiques que tenen que veure un poc amb la mà, perquè estem xerrant de Fornells i de Mercadal. Mercadal, l'antic poble de pescadors. Fornells i Mercadal. Fornells, antic poble de pescadors. I la pagesia de Mercadal.

Bueno, i amb el permís d'aquest pescador tenim una altra cridada que serà la tercera. Bon que vespre! Hola? Bon que vespre? Bueno, si aquesta persona vol tornar a provar, 971-36-85-63. Gràcies.

S'havia produït una tercera cridada, però no ha estat possible, perquè, no sé, semblava que tocaven els botons del telèfon, però no sentien cap veu. Amiga, si ho volen tornar a provar, estarem encantats de agafar la cridada, però que sigui la tercera d'avui que vespre.

0: veure si hi ha sort. Anem amb aquesta tercera cridada. Bon que vespre.
1: Bon que vespre, Santi.
0: Ah, Nenini Mercadal. M'ha semblat que ho era Nenini que volia provar de cridar. No sé com està, però ha tingut com una visió. Com està, Nini?
1: Bueno, t'enyoraven aquest diumenge, que passava.
0: Sí, doncs mira, que havia estat 3 setmanes

0: marquetes i fer una volta per passeig marítim i tot això. I a Mercadala ja s'ha estat també, o no?
1: No, ho recupto.
0: Però en festes no, o sí?
1: De Llumassanes també.
0: Ara, quan arribem a les festes de Llumassanes, li demanaré. Nini, però en festes hi ha estat mai? Tens enrere o no?
1: No, en festes no.
0: En festes no, bueno.
1: Ara menjar llagost, sí.
0: Ah, molt bé, molt bé. I què tal? Ai, que era bona.
1: Què tal? Ja no me'n record.
0: Deu fer molt d'anys. Molt bé, Nini. Pues, Nini, tens el nombre 3 per aquest sorteig, vale?
1: Vale. Molt contenta que ara llegis el diari.
0: Ara llegiré. Ja tens, tinc una hora per fer un repàs. Vale? No, ho solem fer cada diumenge, si tenim temps, ho solem fer.
1: Ja ho sé, ja t'escolt. Però ara avui no podia cridar quasi, perquè no puc allà.
0: No passis...
1: No, allà, saps?
0: Sí, no passis pena, Nini. No, l'important és que tinguis aquesta atenció de cridar, que el dia que va venir en Diego te va enviar records, que ara el temps de vacacions fins al setembre. Una abraçada, sí, Nini.
1: Una abraçada.
0: Tens el nombre 3. Si te toca, t'ho farem arribar a casa teva, vale?
1: Vale, gràcies.
0: Una abraçada. Adéu, i que no siguis la vegada que crides. Adéu.
1: Vale.
0: Salut. Adéu. Nini, Mercadal de Mo. Que la Nini, pues, és una privilegiada de Mo, perquè té la sort de viure a la zona de les tanques del Carme, en el carrer molt a prop d'Estrianon. O sigui que és un joc emblemàtic de la ciutat de Mo. Bueno, i ara, estimats oients, com que encara tenim una hora, perquè fins a les 7 no tenim el nostre convidat col·laborador que vindrà a les 7, anem a fer un repàs en el diari Menorca, perquè en què faguem aquest programa d'estiu, que hem fet el canvi de sintonia durant aquests mesos d'estiu i estiguem amb el tema de les festes patronals i populars d'estiu, pues hi ha coses que no se poden llevar del programa, com és l'agenda, com és Santoral, i com no, el repàs en el diari. Anem a fer un repàs en el diari, a veure què ha dit el diari d'avui. Avui és diari. El diari Menorca des diumenge 12 de juliol del 2026, avui acompanyat per les revistes Pronto i El Económico, en el preu de 2,70. Hi ha moltes persones que ja l'han llegit en aquest diari, especialment els qui són habituals lectors o subscriptors, però nosaltres tenim aquesta sana costum a molts de programes de... fer un repàs. S'encuesta. Se demanava: has aprovechado los bonos de descuento del govern balear? Per Menorca Info han votat 958 lectors. 13% diu que sí, 87% diu que no. O sigui que ha guanyat el no. Pròxima pregunta que se votarà: hasta dónde cree que llegará España en el Mundial?

0: les persones majors ho passen molt malament amb aquestes hores de calor durant l'estiu. Restaurantes y locales bien situados para el eclipse solar rozan ya el lleno. Hay establecimientos que ofrecen un menú, gafas y fiesta exclusiva para disfrutar del fenómeno. Y es que día 12 de agosto hay un eclipse total de sol. Son bou y calen porter playas de calidad.
1: Camina paixó.
0: Solo uno de los 34 chalés de alquiler turístico de Albufera es legal. Los expertos encienden la alarma por el estado crítico de las reservas de agua. Estiman que a finales de agosto se puede llegar al 25%, mientras que reclaman medidas urgentes ante la poca infraestructura de respuesta. Preocupación en Escastell por el deterioro de la recogida selectiva. Las causas, según Agenda 21, es el inicio de la temporada y la falta de conciencia por parte de los vecinos. Bueno, sobre aquest tema millor no dir res perquè, bueno, hi ha gent que no tenemos adjetivos calificativos para referirse. Retira 1.300 kilos de basura en junio del litoral de la isla. Noticias de Balears. Más apiñados que nunca Balears. No es Japón, pero se acerca. Entrevista con Catalina Cabrer, consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social. Todo el sistema debe apoyar a un trabajador enfermo si cotiza. Noticias nacionales. Feijóo alude la crítica. Me da igual y estoy para dar debates valientes. Incendio en Almería. Deja 6.600 hectáreas quemadas y más de 1.400 desalojos. Noticias internacionales. Noticias del mundo. Guerra en Oriente Medio. Negociación estancada. Muy japa. Promete vengar la muerte de su padre. Sus asesinos no morirán en paz. Mont i memòria. Els històrics. 7 testimonis de retorn. La presència dels exiliats i represaliats durant la transició política a Menorca. Històries grans, amb Antoni Olives Camps. Avui, entrevista amb un metge que visqué l'experiència molt propera a la mort. Doctor ja jubilat, en José Morales, que ha publicat un llibre sobre les seves vivències. Reportatge de fotos i crònica sobre la festa en sabó a la mà. La celebració de la festa de la Mare del Carme a Ciutadella, que hi va fer la seva processó. Enguany, com a novedat, se va decidir adelantar la processó a Ciutadella en el dissabte, a més de en el diumenge, perquè així afavoreix el descans del sector de pescadors. Apartat de cultura i espectacles, exposició Varios Años sin Mostrar su obra, Iván Jordá regresa con sa volta. Una muestra en la que reivindica el oficio de la expresión artística y retrata ferrerías con la complicidad de los textos de Damià Rutge. També avui, a part de les revistes Pronto, també surt l'Econòmico, que és el setmanari de l'empresa i turisme de les Balears, que ens diu l'alta gastronomia brilla en Mallorca. El periodista Tomàs Andújar presenta avui en el claustre el seu llibre sobre el deseado Mercadal, su obra clave per estudiar la guerra civil.
2: Aquí va sentir-se.
0: Todos los gegants de la isla en un libro musical.
2: Si ara
0: festivals de la música, de joventuts musicals, de Ciutadella i d'Amor. El somni d'un nou món fa levitar l'Auditorium. Sebastià Roger Barber, periodista i sociològic, ens diu Ferreries, Pagesos i Jocs, un estudi sobre l'estatàtica i dinàmica social del món rural menorquí. Mundial, Canadà, México y Estados Unidos. Miquel Merino, el hombre milagro. Talismán, el navarro firmó ante el México su tercer gol trascendental con la selección española en las últimas grandes citas. Y dimarts tenim la cita en França. Apartat d'opinió amb els col·laboradors de sempre. El Lluís Foig, amb la seva columna El Bloc, ens diu «Mi padre hablaba húngaro». Professor Alejandro Río, Fin Flash, Voto Bríos. Bloc de notes, Josep Maria Quintana, escritor, ens diu «El Paso de Meiras, Patrimonio de l'Estat». Mensana, El Càncer i el Ascentismo, de la Sònia Marquès Camps, periodista. Presidenta del govern de les Illes Balears, de Marga Provenç, des de la columna del govern, ens diu 3 anys governant per la gent d'aquí. I el nostre col·laborador, en Joan Barceló, som un dels temps, ens diu dia que passa, any campany, per Santa Marina, menja la sardina. Hi ha una cosa curiosa que m'ha llamat l'atenció i que avui ho comentava sobre aquestes curiositats del calendari que ens comenta en Joan Barceló, i és que ens deia que dia 16 de juliol és la Mare de Déu del Carme i dia 15 d'agost la Mare de Déu de l'Assumpció. Diuen que des de la Mare de Déu del Carme a la del mes d'agost serà el temps que farà més calor. O sigui, del 16 de juliol al 15 d'agost serà el període de més calor d'aquesta festa de la Mare de Déu a Salta, segons Sant Joan Barceló. Cartes de los lectores, una carta de Carolina Cardona, Ismael Moy i Cristian Castillo, Assemblea Libertària de Menorca, nos diu què passa con la sala SEAT. I una carta de Carol Urresto Tarusu de Sant Lluís nos diu per què permiten que canvien el paisatge que amamos. Raons d'esperança en Natonyi Coll Urfila, descent de secundària, nos diu la cara B. Més cartes a los lectores, carta del nostre agraïment, Margarita Triay, na Marina Ariadna i en Borja Aguiló Triay. Escenes de Ciutadella, en Eva Miquel. I també nos surt la hemeroteca del que va passar el dia com avui, un 12 de juliol, però de l'any 1976, fa 50 anys, fa 25 anys era el 2001, i fa un any, el 2025. Fotos antigues de Menorca, memòria popular. Els directors del Col·legi Salesià de Ciutadella, una imatge de la festa de la Unió d'antics alumnes salesians de l'any 1999 apareix en 5 responsables de calors. Fotos antigues de la construcció de l'escola rural tramuntana a la carretera de Favarix. Anuncios classificats, programació de sa tele que la passant per endavant i m'ho anam en s'apartat d'agenda. Això l'ha sortit a les 6:23, se posarà a les 21:13, la lluna ha sortit a les 3:40 i se posarà a les 19:51. Previsió del tiempo, temperatures en ligero acceso, intervalos de nubes altas tendiendo a cielo poco nuboso, polvo en suspensión, temperaturas con pocos cambios o en ligero acceso, viento flojo y a moderado de componente este. Bueno, i els temps per aquesta setmana, dilluns, dimarts, dimecres i dijous, tenim sol i nivolats. I calor. Farmàcies de Guàrdia, Sassona de Mou, Bonamati, Fèlix, carrer Saravaleta nombre 5, la Ciutadella, Oreo, Forcades, carrer Federico Pareja nombre 52, zona centro de les 9 de matí a les 10, zona de Mercadal, Martínez Riudavés, carrer de mig nombre 22.

Nos ha deixat na Maria Román Capó, viuda d'Antoni Llorenç Moll. Va morir cristianament el dia 10 de juliol a l'edat del 2026, a l'edat de 98 anys. Descansi en pau. Les seves filles, na Coloma, na Fina, na Maria, na Mari, que en pau descansi. Fills polítics, Antonio Fuster, en Joan Arquimbau, que en pau descansi. En Joan Raga, que en pau descansi. Nets, na Sílvia, en Joan, en Nacho, na Núria i en Javier. Bisnietos, en Jan i na Laura. Germans polítics, nebots, cosins, també és família, que us participen i us demanen un record a la pregària. El funeral tindrà lloc demà dilluns, dia 13 de juliol, a les 7 d'escabés per les 19 hores a l'Iglesia de Sant Esteve, de Ciutadella de Menorca, domicili de la difunta, carrer Ruiz i Pablo, 75, segundo, primera. Ciutadella de Menorca, 12 de juliol del 2026. Descansi en pau, na Maria Román Capó. I que la seva família pugui pregar molt d'anys per al seu descans etern. Amén. El panel. San Fermines, el quinto encierro en Pamplona, deja un herido con una cornada en la cara. Acabàvem amb el sorteig just. Sorteo del cupón de la 11 d'ahir. Número de sèrie 029, els 84.454, reintegro els 4. Sorteo de la Bonoloto d'ahir. Nombres 5, 14, 23, 24, 38, 43, complementarios 34, reintegro 1. Primitiva d'ahir. Nombre 12, 17, 20, 24, 27, 34, complementarios 41, reintegro a 0. La combinació és 193, 391, 5. El Joker. Euromillones, de dia 10 de juliol del 2026, nombre 2, 14, 28, 33, 48, números estrella, 8 i 10, combinació del millón, de N, que de quilo, 0, 45, 98. Acabàvem amb els darrers sorteig de dia 9 de juliol del 2026, Eurodrins, nombre 5, 14, 18, 22, 33, 35, número sueño, els 4. Moltes felicitats, si hi ha qualque guanyador, qualque acertant d'aquests sortejos del cupón de la 11, de la Bonoloto, de la Primitiva, d'Euromillones o d'Eurodrins, que són els sortejos que han comentat.

I tornarem diumenge qui ve. Diumenge de 9 de juliol del 2026 a partir de les 4 des que vespre amb aquest programa. Programa que dedicarem a Es Poble des Castell. Serà el primer programa que dedicarem a les festes de Sant Jaume. I dic això perquè encara ens quedaran dos programes més dedicats a les festes del Castell. El primer programa serà diumenge, dia de 9 de juliol, a partir de les 4, amb el programa especial Gloriós Sant Jaume 2026, el Castell en festes. Tornarem a estar amb tots vostès el dimarts, dia 21, a partir de la 1. Diumenge 21 de juliol, a partir de la 1. Amb el programa Nuestras Bandes. Músiques per un nou Sant Jaume. I acabarem amb el darrer programa el diumenge 26 de juliol, que serà el dia de Sant Joaquín i Santa Anna, segona festa al Castell, que farem un especial, una part del programa dedicat a la festa popular de Santa Anna a Cales Fonts. Ja ho saben, diumenge aquí ve, dia de 9 de juliol del 2026, a partir de les 4 des que vespre serem aquí amb el programa especial Gloriós Sant Jaume 2026, al Castell amb festes. Ràdio Es Castell en ses nostres costums, festes i tradicions. I ara en ses festes patronals i populars d'estiu a Menorca.

Durant els mesos d'estiu, d'aquest estiu 2026, juliol, agost i setembre, fins que arribi la tardor, estarem amb aquests programes especials d'estiu, des de Famosos en la emissora. Amb aquest canvi de sintonia, els mesos de juliol, agost i setembre, els oferirem aquests programes frescos, programes que tenen que veure amb l'estiu, i també amb aquest calendari de festes i, com no, apostant per les nostres tradicions i la nostra gastronomia festiva. Famosos en la emissora Extraverano 2026. Amb aquesta música d'en Phil Collins, a partir de les 4 anuncien el començament del programa.

Ràdio Òscar Estell, un estiu més amb aquesta Ràdio Maratón de Festes. En les nostres festes de Ciutadella fins a la Mareu de Gràcia Mó. Han obert les portes en les passades festes de Sant Joan Bautista, el passat mes de juny. I ara continuem amb el nostre calendari de festes. Sant Martí des Mercadal, Sant Antoni Abat de Fornells, Sant Jaume des Castell, el mes de juliol, Sant Cristòfol de ses Corregudes, el mitjor gran, el mes d'agost, Sant Gaietà i Humassanes, Sant Llorenç Alaió, Sant Climent, Sant Bartomeu a Ferreries i Sant Lluís, rei de França, el mes d'agost. Setembre, la Mare Déu de Gràcia d'Amó, Sant Nicolau a Mercadal i el Toro, festes dels Caixers de l'O i Calamportet, setembre.

i les entrevistes preparades per aquests dies. Dimarts i diumenges, protagonistes de les nostres festes. Caixers i cavallers, la Colcada, colles de geganters, bandes de música, pregoners i més s'hi hagi.

Ràdio Es Castell en sa Ràdio Maratón de Festes Estiu 2026. Pròxima parada, Mercadal, Sant Martí i Sant Antoni Abat de Fornells.

i a les nostres festes. No hi pot faltar també un moment especial per als més petits de les nostres cases. Ells són els protagonistes. Ells són els qui segueixen les passes dels nostres cabeçudos o cagrossos, entonant aquells plomeros. Ells són els qui descobreixen aquests personatges tan grossos, els nostres gegants de Menorca. Ells són els qui també coneixen els nostres cavalls, els nostres caixers i cavallers acompanyats per els seus pares. També en aquests dies de festa i durant les nostres festes hi ha moments molt especials per als més petits. Música i festes infantils, jocs infantils, festes de barriades, enramades, rompre olles, carrera de sacs, xocolatada i cançons populars.

Atenció, poble del Castell i visitants, avui diumenge, dia 12 de juliol del 2026, a partir de les 9 del vespre, a Cava Corb, festival Siempre Salom. Un capvespre de nostàlgia, un capvespre d'alegria, un capvespre que ens durà en aquelles nits màgiques del nostre entanyable Café Teatro Salón. Ja ho saben, avui, a partir de les 9, a Cava Corb, festival Siempre Salón. Tot un clàssic de ses festes de Sant Jaume.

Sí, la nostàlgia d'aquelles festes de quan eren petits. Sí, aquella nostàlgia que cada any quan arriben les festes nos fan sentir aquella sensació dins nosaltres. Quan veuen, quan vem que la brigada d'obres comença a posar el fil de ferro, l'alambre per als carrers, on d'aquí pocs dies veurem els serrells i les banderetes. Aquelles banderetes de paper i que amb el pas del temps tornarien de plàstic. Aquelles banderetes que sense faró a mala fe a vegades se'ls penjaven molt avall, sense tenir en compte l'alçada dels gegants que passarien pel carrer dies després. La nostàlgia. La nostàlgia de la presència de les famílies, d'aquests familiars que ja no hi són entre nosaltres, però que amb ells van viure i ens van ensenyar el que eren les festes. I sobretot, aquelles estones on els fiets i fietes eren els protagonistes, amb aquestes festes de barriades, aquells carrers on dies santes o els darrers dies de les festes celebraven la festa de carrer, on a mig del carrer els protagonistes eren els més petits, amb aquells jocs de tota la vida, carreres de sacs, aquella competició amb un element tan casero com un sac, corregudes de sacs, o rompre olles, aquella corda on penjava un tià, un tià on hi podia haver farina, on hi havia pogut haver aigua, on hi havia pogut sorpreses, i amb els ulls tancats i amb un garrot en mà, fut-li bastonada o garrotada, rompre olles. I què me diuen dels més valents que s'atrevien a menjar xocolata i amb els ulls tapats? Un tià de xocolata o un tros de coca, els ulls tapats i dos valents, un davant l'altre, davant aquell tià de xocolata amb una cuera o amb un tros de coca, quedaven fets un desastre. De xocolata no sé si en provaven, però que quedaven guapos i algú més. Aquests jocs que fem memòria i molts més formaven part de les nostres festes familiars, de les nostres barriades. I ara que estem en temps de festes d'estiu, els tenim molt present en aquests jocs. El joc d'escapellet, que encara es fa per Santa Anna, es Castell, o per Sant Pere, en Esport de Mó, conegut també com sa cucanya,

0: una volta per el poble de Fornells. Antic poble de pescadors, allà la veïa de Fornells.
1: A una vorera tranquil·la, dins una...
0: En aquest poble, el mes de juliol, arriben ses festes en honor a Sant Antoni Abat. Ses festes de Fornells.
1: Amb quants d'anys la va perdre, un vespre de temporal.
0: Una bella imatge, s'ha de veure sa colcada, encatzelada per es fabioler o sa fabiolera damunt sa somereta, acompanyat per es caixer fadrí en sa bandera de Sant Antoni i tota aquesta llarga comitiva de sa colcada, que serà acabada amb es caixer capellà i es caixer val. Una plaça de Salgaret il·luminada amb serrells i amb bombilles, esperant que arribis moment d'esjaleo.

Quantes barques podran admirar enmig de la mà d'aquest espectacle, d'aquests jaleos ben mariners a Fonells d'aquí unes setmanes.

Bueno, i se nota. Se nota que avui, ja en aquest programa d'avui, ja ens adelantam la pròxima setmana, el pròxim cap de setmana, ja les festes de Sant Martí a Es Mercadal. Avui ja felicitant a tots els mercadalencs i mercadalenques per aquestes festes, que ja són quasi, quasi damunt. I avui també ens en recordant dels fornellers, que la mateixa setmana de les festes de Sant Jaume del Castell també celebrant les seves festes en honor a Sant Antoni Abat. També saludos cordials per tots els fornellers i fornelleres que molt pres també estaran en festes. En sentit es fa violer. I el nostre col·laborador, que és un amant de les nostres festes, doncs ja pensant en aquestes festes de Sant Martí, d'Es Mercadal i Sant Antoni Abat de Fornells, i per què no, quan arribis mes d'agost, les festes de Sant Llorenç, gloriós! Sobretot que no li toquin la colcada, que aixés i cavallers i cavalls de raça menorquina. Com sempre, se demana respecte i seny.

0: Bueno, i amb aquesta música tan nostra, de festes, com he dit, pues arriba el moment ja de saludar en el nostre... en el nostre pròxim col·laborador, que ja anem a saludar-lo. Un momentet, anarem per feina i anarem a saludar-lo. Bueno, i una setmana més, un mes més, un diumenge més, tenim que saludar en el nostre col·laborador, en Sebastià Garriga Cardona, que ha vingut a fer la seva col·laboració del mes de juliol, i hem de recordar que la darrera col·laboració que va fer la va fer per telèfon, però no es va dir que ja a partir d'ara, a partir d'aquest mes de juliol, doncs seria possible ja venir en directe. Molt bon que vespre, Sebastià Garriga Cardona, benvingut a Cateva, a Ràdio Es Castell, i sobretot per fer aquesta col·laborador que ens fas cada mes del Rincó de la Salut i els consells per millorar la qualitat de vida en què siguis estiu. Benvingut.
1: Bones tardes, Santi. Pues mira, bones tardes a tothom, tots els que ens escolten més enllà dels fils que dic jo, més enllà de les antenes. Saludar gent de per Ciutadella, gent de per Barcelona, precisament hi ha un tal Pere Ruiz López. Bones tardes. Abans, si se sent bé, i anem avui a fer una estoneta més, i com sempre posarem un poc el que tindríem que menjar en aquesta temporada, ratllarem un poquet en intel·ligència artificial que mos contestarà, que sapigueu que la teniu dins la butxaca i la podeu emprar i funciona perfectament. Això ha vingut per quedar. Bueno, ratllarem un poquet de les festes que ens tenim damunt i bé, un poquet de música, com sempre. Res, passarem una estona.
0: Bueno, Sebastià, avui t'he agafat, que, bueno, fa setmanes que ho vaig preparant això, però t'he agafat que avui la teva participació consistia i coincidia amb aquest programa especial que estem fent des de que hem començat, antes de les 4, dedicat a les festes de Sant Martí des Mercadal i també de Rebot, perquè està molt a prop, també les festes de Sant Antoni Abat de Fornells. Com definiries que són per tu les festes de Sant Martí i les festes de Sant Antoni Abat de Fornells?
1: Hombre, jo hi ha una part que la feia antes de que es fi i sa nora i es net i es neta sortiguessin a cavall, que jo anava a fer una volta l'idea per totes les iglesias. Bueno, anaven a provar com es té sa pomadeta o gina llimonada, dependeix, però bueno, jo ara ja fa com a 20 anys o 20 i 25 que el Mercadal tinc el fill, sa nora, el net i sa neta, 4 cavalls.
0: Per Sant Martí.
1: Per Sant Martí. I a Fornells, per Sant Antoni, per igual. Vol dir, ara tinc dos cas de setmana, per lo menos d'acompanyant. No vol dir que vagi de fer de director de feina, però, bueno, d'acompanyant és segur.
0: Sebastià, avui he comentat que m'agrada recordar-ho cada any, que val la pena fer una passadeta per Fornells per veure uns jaleos totalment diferents a lo que hi ha, perquè cada poble té els seus, perquè té el seu encant mariner. Disfrutar d'aquests jaleos de vora la mà, la plaça Salgaret, no sé, són un privilegiat, no, els fornellers, o no?
1: Bueno, se posa a rebossar de gent. Hi ha qualcun que va en el jaleo i no veu la mà. I hi ha molts que van a Fornells, veuen la mà i veuen el jaleo, veuen les dues coses. Bé, Fornells és un encanto. Surs del jaleo, te trobes en les barques i...
0: Passeig marítim, aquell.
1: Passeig marítim, no, és una passada.
0: I Mercadal, bueno, ho feu a la passeta aquella que diuen la passa de Constitució, no? Que hi ha l'edifici de Can Àngel, no?
1: Exactament, sí. I allà també a rebossar. Jo ja fa anys que no hi vaig, enmig de la plaça. Sí. No, allò està fet per joves.
0: Beníssim. Bueno, m'he donat compte que des de l'Ajuntament del Mercadal, cada any, bé, ho fan a molt de pobles, però com a pregoners, que fan gent del poble que, bueno, expliquen coses molt importantes, com per exemple, sabem que a Fornés hi ha una senyora que és pescadora, que l'ha engafada, i en guany a Mercadal va ser una senyora que tenia una empresa de mobles, també. Estàs d'acord que s'agafi gent del poble i que conti les seves vivències del poble? o t'estima més no, que fa personatges així un poc, perquè clar, no sé com dir-ho, però jo ara no vull fer una crítica, però fa molts anys a Sant Lluís va agafar un pregoner que va començar a xerrar d'escopinyes, de Max, i al final va dir bones festes, i la gent estava adormida allà en espada se creu, vull dir, en tot el respecte, vull dir, no sé si tenia molt que veure en Sant Lluís, però
1: la gent que agafa un pol, agafa un altre, uns tenen una tendència, després també hi hem de posar el partit polític de, que, de turno, que agafa una cosa, agafa l'altra. En Prat Mercadal són molt, li direm, seus, per entenem-nos. El que tenim nosaltres ho hem de potenciar. Ells, antes d'anar a comprar un calçons a fora poble, unes sabates a fora poble, fan tota la volta dins el Mercadal a veure si en troben.
0: Això el mateix.
1: L'O, que ja som de l'O, pues, han vingut de tota casta. Enguany hi ha una que és de la mateixa edat meva, ha estat mestre d'escola i de lots, de pàrvoles, d'aquest, de petit, i contarà la història d'ella quan era petita i un poc més, i s'ho han fet diversos, i mos han fet recordar els anys de la neu, perquè nosaltres vam...
0: El 56.
1: El 56, eren per aquí, i altres pobles, igual que el mateix, però quizás amb el mateix, han agafat més artistes a nivell nacional. I bueno, això hi ha per tots els gusts, jo no els dic més.
0: Beníssim.
1: A un ni a l'altre.
0: Sebastià, darrera pregunta antes de que continuï xerrant de festa d'aquí una estona. Si tu un dia te cridesses balda de l'O, en José Luis, que bueno, que l'anqui veia eleccions, però bueno, en José Luis, que es balda de turno i te digués Sebastià, que digui Cardona, sí senyor, miri, com que el coneixem a vostè perquè l'han sentit per la ràdio i perquè vostè també fa coses de xerradetes de salut i tot això i ha col·laborat amb nosaltres, han decidit que vostè, com és tot un personatge d'espoble, que faci espregó de Sant Llorenç un any, el faries? O és un poc difícil? Perquè en lo que
1: bueno, si és un de tot sol qui m'apunti, no, però si surt per votació XX, el que sigui, pues, ho estudiaria i ho faria.
0: Sí, perquè amb els anys que dus davant el micro i altres coses que es feien, jo me sembla que podies fer un bon pregó, eh?
1: Bueno, jo davant mil i pico de persones no hi he ratllat mai, però bueno, hi ha mil i pico de persones que miren. Però bueno, no passa res, no.
0: Són paisanos, clar que
1: sí. Són paisanos.
0: Beníssim. Bueno, Sebastià, dia 12 de juliol, ja han passat Sant Cristòfol, ja van anant cap a la setmana de la Mare del Carme i cap a les festes de Mercadal també. I a veure, aquest juliol, què podem fer?
1: Bueno, com sempre, començant per què és el que tenim que menjar, la salut, i estem ratllant de salut, sigui emocional o sigui física, o sigui el que sigui, allà on començam amb la salut és damunt la taula. Què mengem? Si no mengem bé, malament anem. No vol dir que en un dia o dos de menjar malament no passa res, però si ho seguim, damunt la taula hem de saber què és que hi hem de posar i què és que hem de menjar. Ara, si moda o no moda, xiurons freds dins l'ensalada són boníssims, però bueno, posar-hi ceba, posar-hi pebre vermell, pebre verd i un quant xiurons, i allò em pots fer per un parell de dies, i és que no té massa temps de fer menjar, doncs em fas per dos o tres dies i no hi ha cap inconvenient. I freds.
0: Això mateix.
1: Peix a la planxa. Bueno, a la planxa o sense la planxa, però peix a la planxa, sigui salmó, o sigui un tros de merluza, o sigui una altra cosa, acompanyat amb una ensalada, doncs anant feient, bonda. Que hi vols posar una cervesa perquè fa molta calor? Posa-li, no passa res.
0: Claro.
1: Posa-li, no n'hi posis tres. Posa-hi una cervesa. Un got d'aigua, no massa freda, i fruita, que sigui abundant. Ara ja hi ha bastant de dies que hi ha síndries, hi ha melons bons com el que más. I això, pues, que sí, és el que tenim que menjar ara, el mes de juliol i mes d'agost, així de clar. Bueno, I per què no fèiem el que havia estat comentant? Si intel·ligència artificial no té que anar a fer 2 cèntims, simplement és que tots la duim dins la butxaca i pràcticament no l'emprem, o n'hi ha pocs que l'emprin. Tenim cada dia una quantitat de preguntes enorme que no ens contestam o no anem a cercar. Pues és tan fàcil com demanar-li de dir, pues mira, vam, això, i te contesten però perfectament. Se pot equivocar, igual que si el demanes en el vací, també se pot equivocar. Anem a demanar-li a la intel·ligència artificial a veure què opina de la ràdio del castell.
0: Ara en Sebastià farà una demostració en directe i se posa en contacte amb aquesta intel·ligència artificial i farà aquesta
1: pregunta. Ho ratllarem en castellà per a que s'entienda millor. Buenas tardes. A ver, ¿qué opinas de la ràdio del castell de Menorca?
2: Buenas tardes. Es una emisora municipal muy interesante. Radio Escastel es la voz del municipio más oriental de España, así que tiene ese encanto especial de conectar a la comunidad local con noticias propias y una programación musical muy variada. Es fundamental para mantener la identidad del pueblo y estar al día de todo lo que ocurre allí. ¿Hay algún programa en particular que te guste escuchar?
1: Hay varios de alimentación. Por ejemplo, ponnos un plato típico de Menorca y otro plato también de Menorca, vamos al caso, pero más elaborado.
2: ¡Qué buena idea! Si hablamos de platos típicos de Menorca, el oli aigo es una opción maravillosa para empezar. Es una sopa tradicional muy sencilla, hecha con tomate, cebolla y ajo, que en verano se suele disfrutar acompañada de higos frescos. Por otro lado, un plato mucho más elaborado y emblemático es la caldereta de llagosta. Es un guiso de langosta espectacular con un sabor intenso y profundo que representa lo mejor de la cocina marinera de la isla. ¿Te animarías a preparar alguno de ellos o prefieres conocer más detalles sobre su elaboración?
1: No, vamos a otra parte. Es que estamos haciendo unas pequeñas pruebas contigo. ¿Podrías decirnos la final de Wimbledon de las mujeres y los hombres, solamente las finales?
2: Entendido. En la categoría femenina, Linda Noskova se coronó campeona, mientras que la final masculina entre Jannik Sinner y Alexander Zverev aún se encuentra en juego.
1: Muy bien, muchas gracias. Hasta otra. Bueno. Ja heu vist el senzill que és rellar-li, que no fa falta escriure, i si ho voleu escriure, mos ho passa tot per escrit. És més, el que ell està dient t'ho envia per escrit. I això, des de sembrar lletugues a reparar una màquina o cercar una peça que no trobes el proveedor, o... i t'ho dona carrer i nombre i qui ho fa i qui no ho fa. Bueno, cosetes més.
0: Nos ha agradat molt el que ha dit de Sol i Aigua en Figues, nos ha agradat molt el que ha dit de la ràdio, està ben informat, eh?
1: No, i la veritat, en 10 segons t'ho està traguent. I això ha vingut per quedar, perquè jo una de tantes, no és que jo sigui tècnic, però en 2 setmanes he fet 6 hores d'escoltar el que els donen d'escola en els enginyers qui fabriquen la intel·ligència artificial. Hi havia 50 països i eren de més 2.000 que ho escoltaven. I però bueno, tot en anglès, però no passa res. Molt bé, posa un pot de música.

0: Bueno, i amb els anys que du en Sebastià Garriga Cardona col·laborar més darrere més, diumenge darrere diumenge, pues, bueno, ja sabem un poc la música que li agrada, no? Perquè bueno, no s'ha duit tanta música en tant d'anys, que sabem que li agrada en Freddie Mercury, Queen, li agrada en Juan Pardo...
1: No, bueno, dels anys 80 que diuen avui en dia, entre 70 i 90. I precisament avui no he pogut dur cap d'anar... Bonnie sí. Tyler, que m'ho ha deixat bastant
0: a veure, ho tenim pendent de dedicar-li.
1: Havia estat un poc precipitat o no, perquè troc que dues dies per l'hospital.
0: Sí.
1: Però bueno, una veu emblemàtica, una veu ronca, una veu i unes lletres que també, bueno, que sí, agradaven, agraden.
0: Beníssim. En Sebastià Garriga és una persona que li agrada el futbol?
1: Bueno, no fa llarg. M'ho mir, vegades sí, vegades no. Ara, mos hem de mirar Espanya.
0: Amb el tema del Mundial, com ho dus?
1: Sí, bueno, bastant bé. Bastant bé.
0: Estàs content?
1: Ho duim.
0: Estàs content?
1: Hombre, és que si no estem contents, si no estem contents, l'únic que vaig sentir a les 3 o les 2 i pico de la matinada, que em vaig despertar i tenia la ràdio posat, dic, bam, dic, a veure què és... I ara no em facis dir qui eren, és
0: no,
1: igual.
0: No, sí,
1: però és... no estaven contents de l'àrbit perquè hi havia coses per mig, gent per terra, i un moment que hi havia un espanyol per terra va ser quan van fer el gol. Dic, bueno, en deu van aclarir, però bueno, bueno, sembla que el duim bastant bé,
0: sí. Si no set partits ara veurem amb els francesos com anarà.
1: Bueno, bé anarà, guanyarem, hem de posar una altra estrella.
0: Claro,
1: que sí, que sí.
0: Beníssim. Vinga, Sebastià, més cosetes que me pots contar.
1: Bueno, el que estem ratllant aquí més de dues vegades és frases cèlebres o frases que mos fan pensar o com aquesta mateixa. L'actitud és una cosa molt petita, però marca una gran diferència. Tu fas una feina i no la fas amb ganes, fas un deport i no el fas amb ganes, el faràs ben igual, però no surt igual. El resultat no és el mateix. L'actitud, potenciar l'actitud. Vinga.
0: Sebastià, què te sembla si te dic un parell d'aquestes frases que m'has enviat?
1: Per exemple.
0: I tu te vas comentant, com faig sempre.
1: Sí.
0: Per exemple, una que diu, la vida... Está escrita con letra de médico. No trates de entenderla, solo disfruta-la.
1: Efectivament, que no hi ha manera d'aclarir els problemes del vací, els problemes d'aquell altre, els problemes de la ràdio, el que diuen per la tele, que has d'anar a aclarir. Tu ves fent el que hi ha davant tu, i el que hi ha davant tu que vas fent és una cosa que estàs preparant per demà. I jo solec dir en el qui té l'edat nostra, diu, bueno, diu, i anarem a sopar o anarem a dinar, anarem de viatge, tenim la casa pintada, tenim la casa bé. Dic, això fa 25 o 30 anys o 40 que ho estàs preparant i ara ho tenim i ho disfrutem, perquè ara no hem d'anar a fer una casa nova i una habitació nova. Això no vol dir que si tens ganes i hi ha cosa molt bé se vagi de modificar, però anem disfrutant del que tenim a cada moment. I això que ho faci, des de qui té 20 anys en el qui en té 80. Perquè el qui té 20 també, si fa feina disfrutant, no es cansa, guanya, té resultats, i etc etc.
0: Beníssim. Una altra frase diu, un buen día dado es un abrazo bien apretado.
1: Bueno, un dia aprofitat, una abraçada o dues o tres durant el dia, és que una abraçada posa moltíssimes de coses en el puesto. N'hi ha qui no abraça mai, n'hi ha qui abraça un poc, n'hi ha qui se passen. Bueno, posem un terme enmig, però una abraçada de 7 segons, 10 segons, fa canviar moltíssimes de coses. I són aquestes coses que no sabeven, però se senten, això en.
0: Beníssim. Si tu dia està amargo, sacúdelo un poco, a veces el azúcar está en el fondo.
1: Efectivament. si la cosa no va bé, que t'he xicat amb el peu esquerre, pues, ves aclariguent que la metàfora està que te beus el cafè i avui, i al final és que no l'he remenat,
0: no l'he remenat.
1: I el dia està per igual, doncs, han de fer borinar la cosa, que avui no m'ho ret per dir alguna cosa. Ah. Avui anem massa de veres, que tenim temps de fer això i fer allò. Els agraïments, els mestres que agraeixen en els operaris, tenen les empreses que funcionen moltíssim millor.
0: Claro.
1: I rai, des de el dueño a l'encarregat més petit i major. Tu dus el personal, li diran damunt la mà, i te faran tot el que vagis de mestre. Te llevaran la feina de mig.
0: Efectivament. I anem amb un altre que més amb aquest darrere diu: no busques que la vida tenga sentido, dale tu sentido a la vida.
1: Bueno, pues más o menos és el que estàs ratllant tantes. Que cerques? Bueno, prepareu què vols fer avui, perquè si parteixes sense ritme, si tens un puesto de feina, te'n vas al puesto de feina i vas desenvolupant aquella feina. Si és mecànic, te vindran de diferents castes d'avaries i punto, vas fent, tu, anar fent, no complicar.
0: Beníssim. Bueno, també una cosa que no es va llamar l'atenció fa unes setmanes, per sorpresa, Sebastià, no sé si te vas enterar, que va haver diversos premis de la loteria, bueno, la loteria no, del cupon de la 11, coincidint en la setmana, que no es va visitar el papa. Me sembla que hi va haver un parell de premis bons a Menorca, no sé si te vas enterar,
1: apenas vaig sentir un poc de fum, vaig sentir cosa, però no vaig profunditzar gens. Supos que es devia repartir moltíssim, perquè hi ha molta gent capritxosa o que s'està mirant fetges. Mm-hmm. I possiblement a Menorca van venir dos, però se'n van repartir mil més per una altra banda.
0: El cupon aquest que es va fer dedicat a la viatge apostòlic de la santitat del papa, que van vendre, i va tocar un premi.
1: I va tocar un premi.
0: A diversos puestos, vull dir que casualitat, no?
1: El que estem enrellant dels temps i les frases d'antes.
0: Sí.
1: O sigui, dedicar el temps a ser productiu i no estar ocupat.
0: Això mateix.
1: Siguis productiu, no que estiguis ocupat i punt. No, el que facis serveix per algo, per tu, per la dona, per la família, per l'empresa, ve cert que per aquí serà.
0: Claro. Pues Sebastià, moltes gràcies un mes més per fer-nos arribar aquestes frases que ens fan pensar.
1: Aquí n'hi ha una altra i diu: els problemes no són senyals d'estop, són guies. Quan hi ha un problema l'has de solucionar, no has d'aturar i girar per enrere, tirant per endavant.
0: Beníssim. Sebastià, tu que ets una persona que sempre defenses la salut, ara que estem en l'estiu, en la calor, cada any és el mateix ritual, les zones de calor, gent que menja molt de veres per la feina o perquè mengen a la platja, temes que cada any se repeteixen, com pot ser golpes de calor, com pot ser menjar coses en males condicions, que hi ha molta gent que ve de fora i gent d'aquí que menja de veres, i a més de fer un menjar com Déu mana, pues estima més menjars d'aquests que no saps de quantes estan fet, com Pepe, jo què sé, venen uns sàndwiches d'aquests a una botiga o hi posen maionesa i després té la desgràcia que agafes una salmonenosis d'aquesta o el que sigui, vull dir, m'agradaria que ara que estem a l'estiu, a juliol, pues no sé, fes una petita recomanació amb el tema del menjar, que mengessin sa.
1: Aquí han sortit dues o tres preguntes en la mateixa.
0: Sí.
1: Primera, no hi ha cap estiu igual, i me penso cert i segur que com enguany
0: la calor aquesta, dicho,
1: perquè està enrellant que no tinc fetges en prop de dins d'abril o a finals d'abril fins ara no ha plegut gens la terra, cada vegada més calenta. Bé, jo tenia molt clar quan feia feina o de molt d'anys enrere, que 5 dies antes de Sant Joan, una setmana, 15 dies antes de Sant Joan, feia una calorada, 5 dies. I jo solia dir, agafes ritme després i ja està. Però davalla un poc, però és que ara ha fet uns dies que era impossible sortir de casa teva. No és que sigués impossible sortir de casa teva, és que no tenies ganes de fer res, perquè havies de viure.
0: Jo te dic una cosa, jo he tingut dies llibres i no he sortit de casa meva.
1: No.
0: I penses, tinc ganes de fer això, però és que te fa bé, això.
1: No, és que et fa anar, per les ombres. Avui mateix han estat dient que a París i Inglaterra estan a 40 graus, no vindrà cap turista perquè aquí venen per la calor i que posin piscines allà i ja no tindrem ningú que vindrà. A Itàlia han mostrat que l'arròs se mor. No, l'arròs que han de cuir d'aquí 15 dies o 3 setmanes o d'aquí un, és igual, d'aquí un mes, les fulles s'assequen perquè no tenen l'aigua del mes d'abril o el mes de maig, o no tan sols l'aigua, no, els vespres d'humitat, és que no fan ni humitat.
0: I tant.
1: Molta calor, cuida'm-mos i menjar i beure el que a vegades he estat dient per aquí. Un got d'aigua és mal de fer, es veureu, perquè no tenim set. Quan no tenim set, quan tenim set...
0: Sí. Però hi ha que beure sense tenir set, també diuen. Que...
1: Efectivament, allà on anava. El que he estat fent jo, o qualsevol altre, un got d'aigua fresqueta, normal, hi poses 4 gotes de llimona o un cubito fet teu de llimona, poses el cubito, esperes 3 minuts, l'aigua aquella és fresqueta i te la poses a la boca i no t'atures fins que el got no està buit, amb el gustet aquell de llimona.
0: De llimona.
1: Avui en dia no hi ha latines, però hi ha una altra cosa que li diuen, m'equivocaré, water drop, ho venen per les farmàcies, una pastilleta, bueno, te costa prop d'un euro per 2 o 3 litres.
0: Jo avui...
1: És aigua i sucre, poca cosa més.
0: Sebastià, avui que vés, antes de començar el programa, que xerraven de les antigues costums d'assistiu, que tu saps que són moltes a Menorca, doncs han recordat, seure a la fresca, en el portal de casa, el càntar amb l'aigua fresqueta, amb un pot d'anís, l'aigua amb una dolça, es ventar i tota aquesta cosa, bueno, en classes d'assistiu, no?
1: No he menjat de dolces, mira, tinc a veure si encara menys. És una cosa que la tinc dins el cap de quan era petit.
0: Sí.
1: A més, tinc una anècdota que me va contar sa sogra o sogra, quan era molt petit. Va anar a la botiga i volia dolces i sa mare va dir que de dolces no, però és que va agafar i va seure dins els paners les dolces. Sa mare no va tenir altre remei que comprar dins les dolces.
0: Claro. Sebastià, tu que ets una persona que saps de remeis caseros, jo l'han passat per aquest temps, antes de Sant Jaume, vaig descobrir una cosa que, bueno, hi ha gent que dirà que va descobrir este bé o que ja fa anys que està fet, però mira, és que resulta que investigant unes coses per fer 4 ressenyes d'un programa especial que vam fer per Sant Jaume l'any passat, xerraven de curiositats de festes, de coses de les festes, i me va sortir el tema de les dolces, que resulta que, bueno, tothom sap que en castellà són azucarillos. A Madrid se mengen azucarillos amb aguardiente, com diu la sarsuela, no? Però clar, després resulta que això era una cosa típica que també diu que tenia que veure amb la medicina. O sigui, els azucarillos aquests servien per medicina quan tenies alguna cosa. Era una cosa, saps, assassina com la xitxa i limonà, per exemple, que, i tot això. Vull dir que vaig entrar que era un remedio casero de medicina, aquest sucre, no?, que devia tenir el gust de menta o...
1: T'ho remarcaré, perquè no sé quan va néixer la dolça, però estem ratllant dels anys 40 o quizás antes. I s'aigua un sucre dins la calor o un quan està molt cansat, et li donen aigua amb sucre.
0: Això mateix.
1: I després no hi havia Red Bull o no hi havia la Coca-Cola.
0: Jo sempre he sentit, quan tinguis la cujetes, aigua amb sucre.
1: Efectivament.
0: Quan tens mal cujetes.
1: Sí. Mira, ja m'ho he fet pensar. No, això és agujeta, no en tinc. Jo qualque vegada el que tinc són tirons d'aquests.
0: Ah, vale.
1: Però bueno, allò també diuen falta de pues... plàtano, de potassi, però jo no en tinc falta, però pues, qualque
0: per
1: vegada.
0: Per el que te deia, Sebastià, i diuen que diuen los volados. Una, també li diuen volados, això de Satsuk, per mira, fora li diuen, té diversos noms. Fora.
1: És que damunt Menorca mateix, el mateix producte, damunt Ciutadella, en 30 quilòmetres, canvia de nom. I mos posant damunt la península, jo me'n record que una vegada vaig anar a un curset d'aquest de cosa de mecànica, i bé, i després de sopar van a fer un xupito, que deien, i jo demano un comboi, diu, com? Un comboi, diu, és un tret. Dic, bueno, dic, jo és un xupito.
0: Sí, jo havia
1: whisky.
0: Sentit un comboi, sí,
1: no, i després va sortir altres noms que cada un li donava el seu.
0: Claro que sí. Això que havies comentat també en el començament de la col·laboració de Ciurons,
1: sí.
0: M'ha vingut en el cap una ensalada que meva fer a ma mare, que és una ensalada fresca, que se li posava ciurons, se li posava tomàtic, se li posava ceba, se li posava pebre... Te'n recordes d'aquesta ensalada que se li posava després de la nevera fresqueta i se menjava?
1: Escolta, que jo he menjat tres dies aquesta però, setmana.
0: Què li diuen l'ensalada, aquesta ensalada de...
1: Hombre, que vols que digui? El que destaca diferent...
0: De ciurons.
1: Ciurons.
0: Se m'ha vingut a nascar.
1: No hi ha... No hi ha.
0: Era bona l'ensalada.
1: No és patata bullida, però ciurons, jo encara... no sé si menja de veres o no, a vegades sí, a vegades no, però
0: una passada, intent, aquella,
1: però agafes dos, tres, quatre ciurons a forquilla i menges el ciurot,
0: però una passada, eh?
1: Bueno, pues que t'he dit que n'he menjat 3-4 dies aquesta setmana i no m'ha passat cap greu, tornaré a menjar
0: beníssim. I Sebastià, i després la típica ensaladilla que se fa a casa, que també és boníssima, no? Amb escantellers de patateta,
1: les patates cuides meves, bueno.
0: I fas una ensaladilla d'aquella en salsa maonesa i tot, no?
1: Després això hi ha un altre tema, per això hi ha tant de guts o entre guts, que és que ho diuen, entre guts no hi ha disguts, no. No sé què és que li diuen. Hi ha varietat de patates, d'unes, unes altres. Uns els agrada més aquestes, altres més aquelles. Unes els pots bullir i guardar-los 3 dies i no passa res. Uns altres se fan farina i no els pots bullir, però sí que serveixen per ser frites, etc.
0: Beníssim. I Sebastià, sense entrar en polèmiques, perquè no volem entrar en polèmica amb aquesta tonteria que te diré, però també és una cosa científica, que diuen que amb els temps les coses se poden a puesto. Ha hagut una empresa, no diré propagandes, de maionesa, que ha reconegut després de molts anys que és maonesa, no és maionesa.
1: Totes les coses, el poc que he estat estudiant o m'han ensenyat, tot el que estem fent està fet per la persona. Està fet per un home.
0: Claro,
1: Accepta el que passarà d'aquí un mes.
0: Claro.
1: Que hi ha un eclipse, que també en podem
0: sí,
1: allà 2 minuts.
0: Eclipse, avui serà sí, pasiari que tot està ple ja.
1: Vale, vull dir que tu dius aquesta cosa. Ara no sé... Bon, me fui. De què ratllaves?
0: De l'eclipse.
1: No, antes.
0: De la maonesa.
1: Ah, la maonesa. Vale.
0: Que això ve de quan va venir els francesos, vale. Que va venir el duque de Richelieu, que era el nebot del cardenal.
1: Vale. Aquesta història, aquí, aquesta amor. Història és que és maonesa.
0: I
1: no n'hi ha més. Però és que passa que altres, avui en dia mateix, han sortit plats nous, perquè o noms, plats nous no, perquè el menjar sempre és el mateix, excepte aquest que li foten, perdona la paraula, li posen nitrogen, que el refreden en 5 segons, però això no és el cos nostre, no està fet per rebre, li direm, químiques, que quan juntam dos productes, tres productes, i els acobem, els refredam i els hi tornem a fer unes altres coses, se converteixen en cosa química. Pues, conclusió, el fetge i els ronyons nostres no ho coneixen. El fetge i el ronyons nostres, si tu li poses un trosset de terra, no passarà res, perquè passarà, ja però, està. Però trobes... que posei un trosset de plàstic sí. i se quedarà engronat, no s'afondrà.
0: Però trobes que això és una tonteria, que al final s'han donat compte que estan equivocats i que han rectificat perquè és de sàvios o no? O sigui, sempre ha estat salsa maonesa, feta molt.
1: No és perquè jo sigui de Mo o sigui de Menorca, però això jo crec que cada un deu estirar per la seva banda.
0: És que jo fa molt d'anys que me deien els francesos, que són de Bayona, deien, és maionesa. I nosaltres deien salsa maonesa. Jo sempre he dit, farem una salsa maonesa. No sé, una tonteria.
1: D'això et ratllarem fins a les 12 i no ens posarem d'acord.
0: Però trobes que està bé, no?, que s'hagin donat compte?
1: Hombre,
0: sense entrar en polèmica.
1: Damunt Menorca no hi cap més gent, eh? No facem més propaganda.
0: Bueno, però estic content. Quan me vaig entrar, me vaig posar content perquè van dir, allò que diuen, no? A base de donar voltes i voltes a Sanoria s'han donat compte que han arribat a on havien començat, no?
1: Sí, sí. Bueno, és que...
0: ja, podien xerrar largo i tendido.
1: Sí, perquè tot està fet de persones. La persona que ha dit aquella cosa, que no passa res, aquell altre n'ha dit una altra, sí. Ets ajunten les coses,
0: clar,
1: no, diuen, ho pesam i després sí. Un perquè és polític, un altre perquè és una altra cosa, tindrà més ressonància que un altre que no tindrà tanta ressonància, però escolta, això és un estil del que m'estàs comentant de fes pregó. Vale. Què passa?
0: Pues va passar, aquí, bueno, aquí a Ràdio Escastell va passar una cosa que tu vas comentar, van fer una quinela i van treure, amb això d'espregó, s'espera que te'n recordes que t'ho vaig dir un diumenge com faig amb tu, fa molt d'anys, va venir Antoni Olives, que col·laborava amb nosaltres, i li vaig fer la broma un dia, dic, Toni, tu que estàs a Sataneu, i fas les tertúlies, i has fet llibres, i has fet coses, tu imagina't que un dia te criden de l'Ajuntament i t'hiven per fer espregó. Pues un estiu el van cridar a l'associació de veïns de Sant Climent i va fer espregó. I jo vaig dir, jo no sé res, no? Dic, jo he fet la broma, però se no dic, jo no sé res.
1: A veure, tot això, saborina per algo.
0: Sí,
1: això és el que jo estic dient. Jo quan vaig pel carrer o vaig a una festa o mos trobam amb qualcú i connectam perfectament i partim a ratllar 5, 10, 15 minuts, perquè, això és perquè mos han connectat de qualque manera.
0: Claro.
1: I estem connectats en tots sí i en tots no. Estem connectats amb els qui li direm mos duim bé i mos trobam. Però tant, bueno, es fes pregó, què vol dir? Mira, jo no vaig fer pregó, però vaig fer un petit invent, el vaig patentar i va sortir en els diaris la setmana de Sant Llorenç. T'imaginaries que jo vaig sortir a les 5 des que vespre a la plaça i a les 5 i 5 tenia 10 pomades pagades perquè havia sortit per diari. No, però dic, escolta, jo no me'n veuré. jo te convid. I es pregó tres quarts del mateix. Te quedaràs com a famós per tota la vida en el poble aquell.
0: I tant. Pues a Antoni li va passar i jo li vaig fer la broma quan vaig entrar que va sortir per diari i dic, Toni, que costi que jo no sé res, eh? Clar, però de veritat, no ho dic, jo com vaig fer la broma, saps?
1: Són anècdotes que m'us passen. Jo vaig ser enguany a l'Hormiguero i ara no me'n recordaré de l'artista que hi havia, però a vegada qualcú sí que se'n recordarà. L'artista que hi havia, el dia que hi va haver l'apagón, fa un any i mig, això, a tota Espanya, que hi va haver, anava en tren. El tren va quedar aturat del cop i va quedar tort.
0: Sí.
1: Enmig del camp, quasi, però de vora un poble de 200 habitants. Bueno, aquells van quedar 8 o 9 hores o 12 sense llum, no hi havia menjar, els del poble es van abocar ajudant els del tren, que van sortir, tal. No tenien ni servici per anar, ni, bueno,
0: sí,
1: un cau. I una de tantes era un artista. No. Clar, i el següent artista, ets artista, ets arte. La llengua no te l'atures. Jo n'he vist gent que hi saben que diuen. Pues aquesta la van fer pregonera del pròxim any.
0: Boníssim.
1: Del poble aquell.
0: Boníssim. Bueno, Sebastià, més cosetes.
1: Més cosetes. aquí, el que he estat dient de la intel·ligència artificial, clar, ho he dit en poques paraules, però la conclusió és que podeu demanar avaries d'escotxo, de qualsevol cosa, de qualsevol cosa, demaneu-li el més... si li demaneu coses molt concretes del vostre poble o d'aquell carrer, tal vegada s'equivocarà de carrer o de nombre o d'una-li quant han de sembrar les cebes, t'ho dirà ben clar, i quina terra hi has de posar i quin fems hi has de posar, perquè qui diu les cebes diu les patates, no totes volen la mateixa quantitat de fems. Que dic, empreu intel·ligència artificial perquè teniu una eina brutal, brutal. Això jo dono la comparació un poc a quan va venir la roda de goma, que els carros anaven tots en roda de ferro i van dir, ara hauran acabat tots els geraders, hauran acabat tot perquè... Però bueno, escolta, els geraders van canviar la feina, en lloc de tenir de fer aquella cosa, van fer una altra. Avui ha vingut això per quedar. De feina no en llevarà molta, no?
0: Claro.
1: El que farem... coses, farem coses.
0: Sebastià, que te sembla si quan venguis de ses vacacions merescudes que tindràs el mes d'agost, ja cap al setembre, després de ses festes de la Mau de Gràcia i d'Amor, ja en camí de sa tardor, que ja és quan ja és canvi d'estació, que va a l'estiu, ja comença el temps de sa tardor, si quietud, que tornaràs en el nou curs i en les noves col·laboracions ja de cara a la tardor, la nova temporada de ràdio, que te sembla si de tant en tant fas qualque experiment d'aquest sobre la intel·ligència com has fet avui, que si t'has sentit aquesta veu i si bueno, te sembla de tant en tant fer alguna cosa, si te sembla bé.
1: No me costa res perquè dic i ho torno a repetir, això, la intel·ligència m'ha entrat un poc per universitat. He estat 8 hores a Palma, res més que escoltar temes d'intel·ligència artificial, perquè és una cosa que serà pels nets, serà pels fills o serà per tu o per aquell, m'ha entusiasmat
0: i t'ha enganxat
1: i m'ha enganxat i veig que hi ha uns resultats espectaculars.
0: El que sí que estaria bé, que ho comentaven avui també, és que també hi ha que recordar que quan va començar el tema de l'internet també, el que sí que hi ha que demanar, que és una tonteria el que diré, és que per favor que l'emprem amb el bon sentit, per coses bones, no per coses dolentes.
1: Hi ha una metàfora molt senzilla. Tu dus un guinevet dins la butxaca, aquell d'un guinevet dins la butxaca, ningú ho veu, ningú ho veu, un altre ve amb el guinevet dins la mà, desplegat, bueno, aquest el deu d'emprar. Hombre,
0: això vol dir que el tema d'emprar s'ha d'adreçar que sigui per coses,
1: que sigui per
0: una
1: coses,
0: eina, una
1: és
0: eina.
1: Una eina positiva, però un cotxe, que farien sense cotxe, i és un perill molt gros el cotxe, tu, si arribes a una curva i no la fas.
0: Claro. Però vull dir que hi ha seny, o sigui,
1: bueno, és seny, seny. No, moltíssim de seny, moltíssim de seny, perquè avui ara hem fet això, un altre moment el que hem fet no pagar res, paga 5 euros cada mes i te copia la veu teva, la de la dona, la d'aquell, la d'aquell altre, i quan tu ratlles per telèfon, no? O sigui, avui a Menorca mateix hi ha empreses que ja han posat en el contestador de WhatsApp la veu del dueño o del representant d'aquella cosa, i quan tu envies un WhatsApp per veu, ell te contesta per veu, és aquell, són les 3 de la matinada, aquell està dormint. Avui m'ho van comentar, no? És una empresa d'alimentació que està repartint alimentació, el restaurant quan acaba a les 12 del vespre, a les 11, a la 1, se mira el que li fa falta i ho apunta, ho envia per WhatsApp, en aquell, ell ja està. I aquell altre, l'intel·ligència, li contesta i ja li diu dins un marge de 2 hores a quina hora li duran.
0: Molt bé.
1: Home, això no tan sols lleva un poquet de feina d'un o de l'altre, però és que l'allugera moltíssim, possiblement molt menys equivocacions, perquè l'intel·ligència, si tu li demanes gin, sense dir marca, i li demanes tal casta de gin i ell sap que no n'hi ha, el seu mossèn li dirà, d'aquest no n'hi ha, te'n dono un altre.
0: Claro, claro que sí. Molt bé. Més coseta, Sebastià, bueno, si no...
1: Bueno, sobre l'eclipse, que molts ratllaran, no és que jo tingui rono, el que diré, però possiblement sí.
0: Des 12 d'agost. Aquesta setmana de les festes de Sant Llorenç de l'Oa.
1: Té molta por que no tingui un campionat de ping-pong aquell dia, però bueno, és igual. Jo faig contra no lo veure. És un moment que som completament indefensos. Nosaltres som a la terra, en aquesta part de la terra tornarà fosc, no per tot el món, però aquesta part de la terra tornarà fosc un minut. A l'hora que ho farà, que és pràcticament la posta de sol, quasi no m'ho en donaré en compte. Però jo me'n record fa 15 o 20 anys, més o menys, que no faig un poc més, n'hi va haver una a les 12 del migdia de gros, la temperatura va davallar 2 graus automàticament i els animals van deixar de cantar. Van dir, arriba la fosca. Aquest, pues, aquí jo he ratllat amb un parell i dic, què passarà? Dic que hauràs d'obrir la cortina més prest que els altres dies, perquè tornarà fos més prest. Però bueno, serà
0: sí, perquè
1: un quart o 20 minuts.
0: Això serà, se'ns troba aquesta setmana de bueno, Sant Llorenç en dilluns, això me sembla que és dia 12,
1: sí, i dimecres.
0: Tu saps que a partir de dia 15, que és el 9 d'agost, que és el dissabte, ha començat una fos, vull dir que no té res que veure, vull dir, començar a cursar. El dissabte després de l'eclipse...
1: Què dius?
0: O sigui, l'eclipse és dia 12.
1: Sí.
0: I dia 15, que ja haurà passat, és demà o d'agost, i que sí, ja comença a cursar.
1: Comença a cursar, que ja...
0: Ja haurà
1: que
0: passat
1: ja, l'eclipse. No, és que ara ja comença a cursar.
0: Ja ha passat no. Sant Joan.
1: Passat Sant Joan, ara ja comença a cursar.
0: Però me refereix que haver passat l'eclipse i arriba demà o d'agost.
1: Sí, serà, no, serà, bueno, ja se diu un poc més, que ja se nota que és més curt.
0: Això mateix.
1: I dia 24 de Sant Agustí, però que ja lleven la baraneta i es dormir.
0: Bueno, això. De totes maneres, xerrant de lo que deies de que no ha plogut des de Sant Joan, això m'ha vingut en el cap i segur que molta gent dels castells en deuen recordar, que fa molt d'any, va ploure un dissabte de Sant Jaume. Jo era a l'aeroport i me'n recordo que va fotre una higada a les 5 d'esca vespre, que van tenir que sorprendre's per les carrers de gegants i després a l'hora d'escaler es va arranjar, però me'n recordo que me van dir, diu, la banda des mitjor era quasi de vora el salon i van tornar enrere amb els gegants, diu, perquè van fotre un xubescot d'aquell i van passar, em sembla que també ho va fer. Sí. Va fer alguns vespre o mig de que vespre. Vull dir que

0: És obert, que Sant Bartomeu, vull dir Ferreries, és Terra Vermea, dins les cases van estar contentes les senyores.
1: Si havien passat xacals, Setmana Santa de la festa.
0: Bueno, sí.
1: Bueno, doncs pues molt bé, el de ser cristè. Pues avui me sembla que ha sortit un comentari en el diari que ho he comentat molt per damunt, que deia que molta gent ve la setmana aquesta de ser cristè i allà tot ocupat dels hotels.
0: Bueno, no, una anècdota de que més de gener o febrer, hi va haver gent que va obrir es, ja ho diré, les reserves i se va trobar el mes d'agost. Diu, bueno, diu, com és això? Bueno, gent qui ho ha pogut fer, perquè a final, si no vaig errar, per València, ara no m'ha cap de recordar, si agafa una franja de València cap a Galícia o de València cap a Madrid, perquè això no assegurà per tot, no, la franja aquesta, i aquí està enrotllant de les 8 menys quart o menys 20 començarà, i a les 8 i 5, 8 i 10 estarà tapat del tot, i 8 i 20 ja tornarà d'estar destapat.
1: Això serà una cosa ràpida. Sí. Molt bé.
0: A més que quan cau el sol, cau a de veres, eh? Jo s'ho l'he dit, jo l'he posat la mà i en 5 minuts he corregut. Quan passa per aquí dalt, no passa tanta de veres.
1: Beníssim.
0: Una coseta important dins l'estiu mateix, bon estiu i hivern. Si aneu a visitar qualsevol persona, malalt o sense malalt, si vol tot sou els qui l'aneu a visitar, deixeu fer que aquell ratlli, que possiblement serà un malalt, que no surt, i s'expressarà i vosaltres quedareu tan satisfets i el malalt també. No ratllem de coses negatives. Que tinc una altra, no sé què li diuen, anècdota o cosa que percebre. L'altre dia van entrevistar, si no m'equivoc malament, el cordobès, 90 i pico d'anys. Diu, com ho fas per estar tan bé i tan bé? Diu, no vull ningú que entri a nostra ratllant de coses negatives. Tot ha de ser positiu. I com això després van estar ratllant una altra emissora, que per circumstàncies van coincidir que ho vaig sentir, que sí, que també enratllaven en gent de més de 90 anys i que feien per estar així com estem. Diu, res negatiu. No, tot està clarit.
1: Claro, y me pongo el mundo por Montera, y tant.
0: Hombre.
1: Claro, és que és el millor, eh? Jo, sincerament, jo te faré una confessió ara en directe, que jo, fa uns anys enrere, era una persona que, no sé, entre diari, entre tele, me calentava allò que, i que després ho tenia que treure, però jo ho treia que meva, no ho treia pas que res, no? Però va arribar un moment que vaig pensar, però jo per què m'haig de posar pedres en el fetge, si aquest fa so, si l'altre fa jo, o sigui, és que no és problema meu. O sigui, jo no que vulgui ser egoista, però és que jo no tinc per què em pipa més si aquest fa so, si l'altre fa... I eren tonteries, saps? Temes de política, temes de coses així, i tu penses, no, vivir, hay que vivir, i ja està, i fugir del mal rotllo, perquè total, que tens que fer, emprenyet.
0: Avui i quasi que sempre anam a través de la ciència. Si no és ciència, no se creu. Avui, la neurociència ja admet que tu, canviant el pensament, te poses bé.
1: És que sí. Tu també ho fas, a la zona te n'enfots i que fa so, perquè total, tu penses, és que clar, te'n pipes, quan veus les coses com van avui en dia,
0: jo...
1: aquest té una paga, ara vol dues, està fent el que no té que fer, salta no sé què, i tu penses, bé, però vale.
0: Això que m'acabes de dir, m'entra per un orell, me surt per l'altre, però patinant,
1: però t'emprenyes,
0: quan hi ha una cosa que d'haver me volen afectar o m'afecten, dic, ostres, a vegades tinc dues o tres hores o tinc...
1: Però jo ja no meto molt les coses tan a pecho, ja.
0: No, i avui, avui mateix, és referent a això, és que hi ha farem propaganda, el Banco Central, BBV, en pesquers, que per YouTube fa xerrades de gent important sobre una cosa, sobre l'altra. I hi ha aquesta de la neurociència, a més que jo ho he estudiat, ho he posat en pràctica i funciona, el que passa que després hi ha aquell que diu, bé, vam, doncs ja, fa més la quiniela de demà. No, això no funciona així. I igual que una altra cosa, que hi ha gent

0: i són capaços d'ajudar gent, ajudar gent, ajudar gent, i en sa família és una cosa que costa moltíssim ajudar. Ajudar, t'estic ratllant de mentalment, o... ja n'hi va haver una persona que va perdre un objecte, va perdre una cosa, i jo em poso a cercar, dic... I un me diu, escolta, diu, tu que no saps que en família això no funciona? Diu, d'aquí dos dies te diré on és això.
1: Molt bé.
0: Ostres, me telefona, diu, mira, diu, no ho he trobat encara, però me va donar clavat, clavat, clavat per allà on era que ho havia perdut. Diu, bueno, dic, jo no ho havia sortit. Vull dir que hi ha coses, no són tan bons per solucionar-ho tot, i també ho podem solucionar tot si ho preparam.
1: Claro, tens tota la raó. Molt bé. Així no trobes que és una cosa que ha arribat a la conclusió que està ben feta? Passar de segons què?
0: De tot és de passar, de tot el que no t'afecti. És de passar de tot el que no t'afecti.
1: Claro.
0: Tu tindràs un familiar malament, li ajudaràs, que el manaràs a Palma, a Barcelona, a Ciutadella, vale, però bueno, és aquell que està malalt, no és tu, no, eh? Tu l'acompanyes.
1: Claro. Tu l'acompanyes. Però vull dir, són temes assines de coses d'aquestes, res, hi ha que fugir, perquè tu, total, te pipes tu i no crediran res, vull dir que...
0: Això hi ha frases...
1: Que no s'amargue un dulce. Beníssim.
0: Abans, pensar en negativo solamente siembres en negativo. Si sembres, si sembres pues, cuires cartes.
1: Efectivament, efectivament. Allò que deia en Bengal, tu sempre positivo.
0: Efectivament, efectivament.
1: Efectivament.
0: Ara en l'eclipse aquest, diu, ara coses, això han de fer, no has de pensar aquí, has de fer un... hi haurà més negoci, que hi haurà de negoci. Te faran tornar fosc.
1: Efectivament.
0: Una altra cosa que no és agradable, de cap manera, a Venezuela hi ha hagut... Qui diu Venezuela, sí, diu
1: els terremotos,
0: a Suquines, Iran, Iraq, per tot, n'hi ha hagut de terremoto. I un semisàbit, o frases que no saps de qui han vingut, diu, bueno, diu, és que nosaltres la terra la podem emprar tot el que vulguem, però no podem fer qualsevol cosa d'ella.
1: Claro, s'està revelant.
0: Fent cases planta baixa, però i no passarà res, però si fa rascacielos, a veure, i més, a puestos d'aquests, que saps cert que la terra borina.
1: Claro.
0: Perquè ja, pues, nosaltres no estem acostumats.
1: De totes maneres, també hi ha gent que diu que això és la naturalesa que se revela. Inundacions i coses d'aquestes.
0: El canvi climàtic, jo pensava que era una cosa normal de sempre. Tanta calor i tanta calor, serà bé, que hi haurà un canvi que nosaltres no ho veurem.
1: I tant.
0: En vez de ser en 200 anys, jo vaig sentir una vegada fa estona, va dir, de Madrid per avall serà tot desert. Bueno, si anant d'aquesta manera, serà de París per avall.
1: Beníssim. Més cosetes, Sebastià? Jo tinc unes coses que demanem després,
0: no,
1: venga, si te sembla bé.
0: Digues.
1: A veure, primer de tot, Sebastià, estem a poques setmanes de que vingui el mes d'agost. Han decidit que, bueno, ja la setmana que ve són les festes de Sant Martí des Mercadal, l'altra setmana són les festes Sant Jaume es Castell i Fornell Sant Antoni Abat. Com és normal, tindràs, com es diu molt bé, la participació de la teva família s'aculcada, i a part d'això, ja en mes d'agost, trobant les festes de Sant Llorenç Gloriós. Per tant, han decidit que hi entra dins la paga extra del conveni de cada any, que te mereixes les vacacions. Per tant, si tot va bé, ja t'esperarem dins el mes de setembre, passats les festes d'amor, ja camí de la tardor, el nou curs de la temporada 2026-2027.
0: Això, hauríem de fer un poc una votació que telefonin, que diguin si ho feim bé o no, a veure si l'audiència si està contenta o està satisfeta.
1: Sebastià, bueno, ja hi ha un parell de companys que ja els he donat vacacions perquè, bueno, fa calor i tenen coses i això, i festes, això, compromisos, viatges i això, però, bueno, que no sé, vols fer un comentari per l'audiència, que hi ha molta gent que està enamorat de tu, en el sentit que li agrada molt la teva veu, que li agrada molt el que fas, que puguin aguantar fins al setembre, un consell. Hombre, som molt mans de davant del micro. I tens un, no, tens un club, de fans, bueno, que t'escolten.
0: Veurem de moment tinc que dir moltes gràcies, moltes gràcies, moltes gràcies. Però, bueno, un parell de mesos d'aquest de desconnectar,
1: sí. Però jo sé que no desconnectarà, perquè tu sempre li dones en el cap i farem això, bueno, i prepararé això per setembre, no? Que sí?
0: Sí, un poc, i ja que m'ho has comentat darrere la intel·ligència, pues sí, però bueno, la conclusió, viviu bé. Què posa aquí? Una conclusió per viure bé, que no te faci falta res.
1: I no te falta de anar.
0: Sí, obre't la nevera, o sense obrir la nevera ja sabem que és que hi ha allà dins. Durant 2-3 dies no te farà falta res, a no ser que sigui una família que en aquest moment demà té que anar a comprar. Bueno, vale, farà falta, però no mos enamorem d'allò que de moment no. Però si per aquelles coses pensau que sí que pot venir, escriureu. Voldria això. Feis una llista de 15, 20 o 30 coses i ho poseu dins un calaix. I d'aquí un mes, d'aquí 2 mesos, mos mirau a veure com aquella cosa han vingut. Veureu com aquella cosa hauran vingut. Però les coses, si no et plasmen, si no et escrius, una casa, si no té una escritura, no té un dueño. I si tu escrius que tindràs, no sé, ets el lot de dinar que no ets a tenies, o ara no m'ha ve...
1: No passis pena.
0: Qualsevol cosa, vull dir que vols un cotxe nou, voldries un cotxe nou, i un moment donat, tinguis cotxe nou dins la cotxeria. I després ja vols una altra cosa. No, disfruta. Disfruta de tot el que tingueu.
1: Claro.
0: Disfruta de tot el que tingueu. Vinga.
1: Sebastià, més cosetes. Bueno, com has dit molt bé, felicitam en el poble de Mercadal per les festes de Sant Martí la setmana que ve. Felicitam en el poble de Fornells, festa de Sant Antoni, que també farà molt prest. Sebastià, ja dins el tema de les festes, dues coses que volem recomanar. La primera és que tots els qui negueu de festa ja a partir de la setmana que ve, perquè bueno, han tingut un peron des de Sant Joan, que és la primera festa multitudinària, però bueno, tots els qui negueu de festa a partir de la setmana que ve, cada fins al mes de setembre, que emprin el jaleo bus, que és una cosa molt bona.
0: És molt bona.
1: Vull dir que tu, que ets una persona que t'agrada aquest tema, m'agradaria que ho recordessis, jaleo bus.
0: Jaleo bus, i és més, si qualcú li direm... És que ja ho estan fent, moltíssima de part de jubilats de Menorca tenen la trageta del bus, i quan s'han de desplaçar d'un lloc a l'altre agafen el bus, no perquè no vulguin anar a cotxe, no, és que és molt pràctic,
1: més còmode, te vas a la festa, agafes l'horari que te diuen,
0: si estem allà amb el jaleo bus, és fantàstic, és fantàstic,
1: te'n vas tranquil
0: a
1: la festa.
0: I si és el bus de cada dia, si te'n vas, si ets amor i vols anar a Ciutadella o vols anar a l'O, cada hora, cada mitja hora n'hi ha un. T'has d'adaptar un poquet en allò, i no, és fantàstic. Tu olvides de manar cotxe i de tota la història.
1: Convides a tothom a agafar el jaleobús.
0: A tothom a agafar el jaleobús, sí o sí.
1: I després, una altra pregunta també que solem fer, que també te toca de molt a prop, i no te vull fer enfadar, però te toca de molta prova aquesta pregunta que farem, és que per favor se demana, com cada any, respecte per sa festa, per els qui fan festa, i sobretot molt de respecte pel cavall. Cavalls, caixers, cavallers, respecte. Això, que hi ha molta sobretot gent que m'ha mamada, com perdon, i l'harien amb els cavalls, l'harien amb els caixers, ara te foten una cosa. A veure, senyora, no sé, si no estàs en condició, no vagis en el jaleo.
0: No sé si és perca, no ho he vist o no ho he volgut veure. Duim uns anys amb bastanta tranquil·litat, amb el tema de la gent molestant els cavalls. Els cavalls no els podem tocar, Sabriendes, que dèiem,
2: Sabrida,
0: no la podem tocar, perquè el cavaller perd el control.
2: Claro, està sol.
0: No.
2: Però vull dir que
0: no toquem els cavalls.
2: Gent de fora, que ve de fora, que no sap res, en el programa suposa, no vagin amb barques d'aquestes... Perquè...
0: Això per descomptat, perquè has estat dispost a fer un vot en el moment menys esperat. Si hi ha cotxets amb els dos petits, no mos atraqueu per la zona dels cavalls.
2: No, sempre que està col·locat amb els carters que ho posa a zona de riego i tot el riesgo. I després també, per acabar, no abusar de l'alcohol si vas de festa.
0: Per descomptat.
2: No abusar.
0: Encara que te'l facis a que teva, perquè avui en dia una pomadeta o un gin en llimonada d'aquest se les trae, eh? El que cobren.
2: Però vull dir que jo he fet la broma avui quan he xerrat de les festes que no celebram ni Santa Pomada ni Sant Gin en Llimonada, perquè hi ha gent que sembla que no arriba a temps. Vinga, moc aquí!
0: De tots modos, els cavalls van associats a la pomada o gin en llimonada. Si no, no acaba de funcionar. En cervesa tota sola no acaba de ser. Havem dues coses per aquest estiu. Dos llibres,
2: que també està bé llegir. Vinga.
0: Vale, dos llibres. Así habló Zaratustra.
2: Ah, vale.
0: Aquest és Profundo. I Aprender a creerte, que ho podeu trobar per Amazon, ho podeu trobar el Corte Inglés, ho podeu trobar, i si no, el mateix jo, que en reparteix qualcun.
2: I allà la pel·lícula, també, d'aquesta Abro Zaratustra, em sembla que hi ha la pel·lícula.
0: El tinc a cercar perquè és un llibre que vaig llegir fa molt d'any, molt d'any.
2: Em sembla que l'he vista per la tele, però no m'ho feies cap, perquè em sembla que és un clàssic. Abro Zaratustra, em sembla.
0: I, per darrere, seràs lliure quan te'n donis compte que la gàbia és els pensaments.
2: Molt bé.
0: Seràs lliure quan pensis que allà... O sigui, no hi ha gàbia.
2: Beníssim.
0: Tu te la fas.
2: Tu te la fas, molt bé.
0: Tu te la fas.
2: Sebastià, més cosetes?
0: Res més.
2: Pues Sebastià Garriga Cardona, en nom de Ràdio Castell, gràcies per fer acte de presència. Felices vacacions i merescudes vacacions. T'esperam ja dins el mes de setembre amb aquest nou curs que farem temporada 2026-2027 i que, bueno, que tornaràs amb la bateria carregada. Moltes gràcies.
0: Ho intentarem i una abraçada a tota l'audiència, que sembla que és molta, i moltes gràcies per estar a l'altra banda de per estar a l'altra veu. Nosaltres estem en el micro.
2: Clar que sí. Molt bones festes.
0: Bones festes.
2: I bon estiu. Adéu, salut.

Bueno, pues, estimats oients, amb aquesta música que du per nom és Dissabte de Festes, ja han despedit en Sebastià Garriga Cardona, que ha vingut a fer aquesta col·laboració des mes de juliol del 2026. Nos ha fet aquesta demostració en directe de intel·ligència artificial. I res, recordar-los que avui els hi han oferit aquest programa en el qual han tocat el tema de la pròxima festa de Nostra Senyora del Carme, que serà dia 16, aquest pròxim dijous d'aquesta setmana, en xerrat de la festa de Fornells, de Ciutadella de Menorca i de Mó, les processors marineres, i també avui amb els programes especials que agafen a relevo a les passades festes del mes de juny dedicades a Sant Joan Bautista de Ciutadella de Menorca. Avui, programa especial dedicat a les festes de Sant Martí des Mercadal, que serà la setmana que ve, es pot ser en cap de setmana, i les festes de Sant Antoni Abat de Fornells, antic poble de pescadors, que serà la mateixa setmana de les festes de Sant Jaume des Castell. Tornarem a estar amb tots vostès, si ho vol, el pròxim diumenge de la setmana que ve, dia 19 de juliol, a partir de les 4, on tindrem l'especial, primer programa especial, dedicat a les festes de Sant Jaume des Castell 2026, amb el programa que durà per nom Gloriós Sant Jaume. I bueno, han de donar les gràcies en aquestes cridades que han tingut. Nos ha cridat a Margarita Lombarte, nos ha cridat en Nanis Fortuny i nos ha cridat des de Mo Nanini Mercadal. A tots vostès que no criden però que sempre escolten, moltíssimes gràcies per la seva escolta. I ja tenim el telèfon tancat, perquè ja procedirem a treure el guanyador o la guanyadora, perquè tenim dues radioientes i un radioient, que entrarà en aquest sorteig d'aquests objectes que tenen que veure un poc amb Mercadal i amb Fornells. El número 1 per la Margarita Lombarte, el número 2 per en Nanis Fortuny i el número 3 per la Nini Mercadal. Molta sort a tots tres i anem a treure el guanyador o la guanyadora.

Atenció, és guanyador i és el nombre 2, en Nanis Fortuny. Enhorabona. Moltes gràcies a la Marga Lombarte, moltes gràcies a en Nic Mercadal per cridar i moltes felicitats a en Nanis Fortuny. Gràcies. Tornem diumenge que ve, dia 9 de juliol del 2026, a partir de les 4, en aquest 103.4 de la FM i des de Radio Garden, o entrant a la pàgina web de l'excel·lentíssim Ajuntament del Castell, amb el programa especial Gloriós Sant Jaume 2026. Bona setmana a tots! I sobretot moltes felicitats a tots els que hi fagueu festa aquesta setmana. Demà és Sant Quique, demà és Sant Enrique. I també moltes felicitats a totes les Carmens que faran festa. Maria del Carmen, Carmens, Carmencites, moltes felicitats. Bona setmana a tots. Fins diumenge.

la música de la sintonia d'aquests programes d'estiu famosos en emissora Extra Verano 2026, a partir de juliol, agost, a partir de juny, ja ha passat Sant Joan, fins a mitjan setembre, que tornarà a venir la tardor. Aquesta música que no s'anuncia és començament de programa. Phil Collins. Els hi deixam amb el fil musical i demà comença una nova setmana. Si tot va bé, demà dilluns, dia 13 de juliol del 2026, de bon dematí, si tot va bé, ens sentirem en Antoni Ponscoy i Miscel·lània Matinal. I és que vespre en Alejandro Vega analitza un jaspe. Bona setmana a tots. Fins diumenge.

quelques lueurs d'aéroport, d'étranges filles aux cheveux

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Rádio Os Castelhos. Centres.4 de sa freqüència modulada.

103.4 de la freqüència modulada. Ràdios Castell, la teva emissora municipal.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.